0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 4.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.

Son las 5. Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

90.7 FM.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria d'Aram. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut fa uns minuts per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Ella ha explicat el perfil del nou conseller.
2: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
1: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'equador de la seva legislatura. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey. Ferran Torres va marcar el gol decisiu al minut 105, donant a la selecció la segona estrella mundial. La victòria es va celebrar arreu de l'estat, també a Barcelona, on unes 30.000 persones van omplir la plataforma del fòrum per seguir el partit i festejar el títol. Pel que fa al dispositiu de seguretat, el SEM va fer 29 assistències amb 16 trasllats a centres hospitalaris i dins del recintre de la plataforma del fòrum es van atendre també un total de 30 persones. Els Mossos van detenir també 3 persones per robatoris i furts. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 altres comarques. Continuarà també restringir l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell i Marmella. Per tot això, es demana extrema les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar també les restriccions per garantir la seguretat. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat deixa un carrer tallat i provoca retencions importants en aquest punt. A més, també circulació intensa a la P7 entre Parets del Vallès i Granollers i també entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. També hi ha retencions a la B30 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès i també la C32 entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans. I un home de 76 anys i de nacionalitat francesa va morir ahir mentre es banyava en una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. A banda, també un menor de 6 anys moria també ofegat ahir a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: Ai, avui us proposo un experiment. Sí, m'estan mirant raro els tècnics, eh? És que m'he portat un gelat. Què us sembla si faig avui el sumari menjant gelat, però de veritat, eh? No patiu, no patiu, Lluís, Joan Maria. No patiu, que jo he portat uns papers, veieu? Uns clínex i si es vessa una mica de gelat, doncs ja ho apanyarem. Vinga, va. És de taronja. Acabui la cosa, va de gelats. Mentrestant, mentre menjo, us deixo unes quantes reflexions. Mira, no sé si esteu al cas, potser no us n'heu enterat. Ahir Espanya va guanyar el Mundial de Futbol. Encara que no siguis massa fan de la Roja, ni del futbol, de fet, ahir era bastant difícil no empatitzar amb Espanya. És allò de l'emoció de grup, no?, que s'encomana. Diuen que és un comportament bàsic dels animals socials. I també perquè al camp hi havia molts d'animals. I és que els argentins, amb tot el carinyo, van repartir tort i a dret. Poc joc i moltes llesques. Nada de fair play, vistes? Al final, i sense que serveixi de precedent, però el resultat va ser just. És difícil, parlar amb un gelat. També és digne de comentar el que va passar al MetLife Stadium, a la mitja part. Un espectacle a l'estil halftime de la Super Bowl. Amb focs artificials, actuacions musicals coreografiades, una realització audiovisual impossible de bojos. Això sí, sense Bad Bunny. Les actuacions, però, venien a representar tots els continents, i és que és un mundial de futbol. Els renascuts Justin Bieber i Madonna cobrien la quota WASP. Shakira, ben tribal, la quota llatina, junt amb el director veneçolà Gustavo Dudamel. I Àfrica va lluir en l'homenatge a Pelé i amb una coral de nens que sempre queden ben. I Coldplay, bueno, és que Coldplay sempre hi són quan hi ha una celebració de bon rotllo. Tot l'ambient festiu, però grinyolava una miqueta. I és que en un mundial que ha tingut les seves polèmiques i en què Donald Trump estava com a anfitrió, sonava estrany, no? Tanta interculturalitat. I si no, que li preguntin o que li diguin a Omar Artan, aquell àrbitre somalí que a començament de mundial no el van deixar passar els d'immigració, no el van deixar entrar al país. I al final no va poder arbitrar. Però també és veritat, i hem de fer una mica de reflexió, que quan als Estats Units organitza alguna cosa, tots estem allà a punt per les crítiques, eh? Escolta, per una vegada, potser deixem fer i gaudim de l'espectacle, que els americans tindran tot el que vulguis, però d'espectacle en saben fer, són els reis. Jo de tot plegat, de la mitja part d'ahir em quedo amb la quota asiàtica, la del grup de pop, de K-pop, de fet, de K-pop BTS. I és que he pensat que amb aquesta cançó Dynamite no hi ha millor manera de començar la setmana. Bé, amb això i el gelat de taronja que m'estic menjant. Va, que saludem l'Enric de Cardedeu, a veure com han passat el cap de setmana. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Hola. Què tal, com estem?
0: És molt difícil fer ràdio i menjar un gelat, eh? He fet trampa. És que salivo.
1: Però segur que la fas inclús encara una mica més feliç que normalment aquesta ràdio avui.
0: Avui sí, perquè estic fresqueta.
1: Veus que sí?
0: Sí. Què m'expliques? Que avui va de gelats la cosa. I mira, ahir me'n vaig posar al congelador. A mi els que més m'agraden són els fem naltros. Naltros, que diem aquí. No?
1: Exacte.
0: Aquells que posem taronjada, vaig posar suc de taronja i al congelador. Iau.
1: Oi que sí, antigament sempre fèiem això de clavar el palet a qualsevol cosa i després, vinga, ja els teníem creats a caseta. I és que avui, com comentes, Núria, el tema del dia són els gelats. Quin és el vostre gelat preferit? En quin format? De quin gust? Fins i tot, on prefereixes menjar-te'l? De fet, la pregunta va... La deixo completament oberta, què et sembla?
0: Molt bé, perquè en general, vull dir, tant si són de llet com d'aigua, com si són amb con, amb terrina, és igual. Podem triar el que vulguem, el sabor, també.
1: El que vulgueu. Absolutament tot el que tingui a veure amb el gelat, forma, gustos, a veure què us sembla, quin és el millor de l'estiu. Així que, Núria, jo, com cada matí, m'he anat a rebuscar entre la paperassa i història i he intentat anar...
0: Sí.
1: Doncs a l'arrel d'aquesta fantàstica invenció que, sens dubte, si l'estiu tingués un logotip, aquest en seria la imatge, estic convençut. Així que, després de molt investigar, el que he descobert és que, pel que fa a gelats com a tal, podem trobar els primers indicis a la Xina sobre el 1800 abans de Crist. Poca broma amb l'època. I és que, com la gran majoria de vegades, els països orientals van ser pioners. En aquest cas, preparaven masses d'arròs i llet barrejades amb neu o gel, una pràctica que més endavant es va estendre per Pèrsia i l'antiga Roma, on eren els emperadors els que gaudien de sorbets de fruita. Però tenim més referents, i és que també a Pèrsia, al segle IV abans de Crist, hi havien unes apreciades postres gelades només a l'abast de la reialesa altra vegada, preparades amb aigua de roses i cabell d'àngel.
0: Ostres! Aigua de roses i cabell d'àngel!
1: Això d'estar bo de nassos, eh? No soc molt fan de l'aigua de roses, però el cabell d'àngel me'n faria un fart. Sí. Que sí?
0: Doncs enviarem uns pastissets d'aquí de Rasquera. Vinga, apuntat.
1: Exacte.
0: Apuntat.
1: I de fet, a Egipte i també a Roma, els esclaus recol·lectaven neus de les muntanyes per refredar vins i sucs de fruita, mentre que des d'Itàlia, ja cap al segle XIII, es van començar a introduir les receptes de gelats de llet i fruites arreu d'Europa. No obstant, però, no va ser fins al 1686 a França que el cuiner sicilià Francesco Procopio, no sé si es diu així, va obrir la primera gelateria, popularitzant així el gelat comercial i, Núria, fins a dia d'avui, ja que...
0: Sí, però escolta, fixa't en el que has dit, a França es va obrir, però el cuiner era italià.
1: Italià. Aquests dos països que sempre han rivalitzat, sí, no?, amb el bressol de la cuina a nivell, podríem dir, gairebé mundial, com a mínim, amb la cuina establerta avui en dia, no?
0: I això va ser el 1600, m'has dit?
1: 1686. Poca broma, eh? Poca broma. Sí. De fet, ja després d'això, i fins a dia d'avui, ja que dels anys 60, la industrialització va convertir aquest apreciat, estimat, i deixen dir, Núria, venerat per tots i totes nosaltres, producte, en un gaudi de masses arreu del món. Així que tenim molt referències, però el que està clar és que segur que serà una cosa que durarà arreu dels anys.
0: Molt bé, mentre es faci calor, aquí sembla que sí que en farà.
1: Sí, també tenim per anys això, correcte, sí. Malauradament.
0: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Recorda'ns com podem participar d'aquesta consulta que estem fent ciutadana i importantíssima, perquè ho hem de saber. Què preferiu?
1: Doncs,
0: quin gelat preferiu? Com ho fem?
1: Primer de tot, entrar a l'Instagram, seguir-nos, que us agradarà molt tot el que anem publicant per allà, ens coneixereu a tots i a totes, i tot el contingut que anem fent. L'Instagram es diu Obert Vacances, recordem, Obert Vacances, i comenteu el mateix reel, ens envieu un missatge o inclús per WhatsApp, que ho veureu als reels i les històries que pengem, el número de WhatsApp, per àudios, tot el que vulgueu, ens dieu.
0: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: A reveure, bon programa, fins ara.
0: Tornarem a parlar amb l'Enric, serà a les 10 per recollir els primers missatges que ens estiguin arribant. Recordeu que us estem preguntant quin és el vostre gelat preferit amb totes les seves dimensions, tant de forma com de sabor. I el que fem ara és arrencar programa amb els continguts que tenim avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Doncs la primera entrevista ens parlarà sobre riscos laborals, però especialment ara a l'estiu. Després coneixerem un grup d'havaneres molt, molt jove que trencaran tots els motlles i ens explicaran que les havaneres això no és només cosa de gent gran. Us explicarem també què cal fer per aconseguir el vostre aval escolar, fins a quina edat i amb què es pot gastar en definitiva. És una ajuda, ja sabeu, que dona la Generalitat perquè l'arribada a l'escola no sigui tan feixuga. I a nivell de podcast, tres toquen els dilluns. El podcast sobre castells, en què es posarem el dia sobre les diades castelleres que hi ha hagut el cap de setmana, el podcast sobre mar, Mar a Mar, que es porten des de l'escala, avui parlant sobre pesca, i el Freaky Time de Vilafant, avui amb un manga molt, molt xulo, un anime, de fet, una sèrie anime molt xula i molt llarga, ideal per veure aquest estiu, perquè si no, durant la temporada no tindreu temps, segurament. One Piece, una de pirates. I ara sí, ens posem una mica més seriosos i anem a conèixer quina és l'actualitat de Catalunya avui.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant el Said Esbai. Said, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, i anem cap aquí, cap a casa vostra, al Baix Empordà. 22.000 persones han assistit a la Fira del Circ de carrer de la Bisbal d'Empordà.
1: L'esdeveniment, doncs, va tornar a omplir també els carrers i les places del poble de clowns, també malabaristes i trapezistes. Enguany, 12 companyies han escollit el festival per estrenar-hi els seus espectacles, un fet que Eva Gasull, membre de l'organització, qualifica, en aquest cas, de motiu d'orgull. Anem a escoltar-la.
2: Clar, una altra màxima per nosaltres té a veure amb cobrir tots els públics, totes les disciplines, i circ clàssic, però també circ contemporani, no? I el circ és risc, programat també és risc, no? I ens agrada poder arribar a tothom. I ja no només des de les edats, sinó del que deia, no? Les diferents disciplines, els diferents estils, circ més clàssic, circ més contemporani...
1: En aquest cas, Gasull també n'ha fet un balanç positiu i destaca que tenen un públic bastant fidel tant d'arreu de Catalunya com també de França.
0: No pareu de fer festivals, perquè teniu aquest de circ, però també el de Peralada.
1: Imagina't, doncs, el Festival de Peralada, que obre la seva el seu 40è aniversari amb la intensitat de l'òpera. Tot això fins al dia 9 d'agost. Peralada revisitarà, en aquest cas, 4 dècades de trajectòria amb noms destacats del gènere.
0: Més enllà dels festivals, en clau de successos, Said?
1: Doncs un home de 76 anys que mor ofegat a una platja de Castelló d'Empúries. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja són 12 les persones que han mort a les platges catalanes.
0: I ara sí, la darrera notícia ens du cap a Girona.
1: Doncs a Girona, que inaugurem un memorial en honor al periodista i escriptor Carles Rahola al Cementiri Vell. L'espai es troba, de fet, al Cementiri Vell, a la terrassa sud del departament de Sant Salvador d'Horta, on descansen, en aquest cas, les restes de Rahola.
0: Said Esbai, des de Girona FM, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana.
1: Una abraçada.
0: La propera parada la fem a Rubí, amb la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com ha anat la celebració del Mundial en terres barcelonines?
3: Doncs mira, ahir l'afició de la selecció espanyola va celebrar durant la matinada la victòria a la final del Mundial de Futbol Masculí contra l'Argentina. Unes 30.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van omplir la plataforma del fòrum amb seguidors dels dos equips. Els aficionats espanyols van vibrar amb el resultat final, que no es va decidir fins a la segona meitat de la pròrroga gràcies a un gol de Ferran Torres al partit disputat a New Jersey, als Estats Units. Els seguidors de la selecció que entrena Luis de la Fuente van esclatar d'alegria després de veure com l'àrbitre ja havia anul·lat un gol anterior a Espanya, obra de Nico Williams. El xiulet final va desbordar l'eufòria de seguidors que van celebrar el segon títol de la selecció masculina.
0: De tota manera, bé, això pel que fa al futbol, això va ser diumenge, no? Però dissabte la vau fer grossa també a Barcelona, es va celebrar el Pride amb 140.000 persones o 275.000, depèn de les fonts.
3: Sí, això depèn de les fonts, Núria, com bé saps. Es va celebrar amb una manifestació que tenia per lema totes les realitats, un sol orgull, i la marxa va sortir de Plaça Universitat a les 6 de la tarda. Va recórrer els principals carrers del centre de la ciutat i va acabar el passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i els concerts. L'ambient era molt festiu i familiar amb persones de totes les edats i procedències, i un dels assistents, Manuel Cabezas, afirma que cal continuar manifestant-se fins que hi hagi plena normalitat.
4: Aquestes persones, els diria que en el moment que tothom pugui anar pel carrer agafat de la mà de la seva parella, sigui qui sigui, o fer-se un petó a qualsevol lloc, i ho vegin com algo normal, que és el que hauria de ser, sense prejudicis, això es deixarà de fer. Fins aleshores s'haurà de continuar fent aquestes coses.
3: El president del comitè organitzador del Pride Barcelona, Ferran Poca, també ha aprofitat per condemnar l'agressió que va patir una parella dijous durant la jornada que se celebrava a la plaça Universitat. Recordem que un home va ser detingut com a presumpte autor dels fets quan es va adreçar de manera intimidatòria a dues persones i va insultar-les reiteradament per la seva orientació sexual.
0: I acabem amb una notícia malaurada, la mort d'un infant en una piscina de Calella.
3: Doncs sí, Núria, hem de lamentar la mort d'aquest nen de 6 anys que va morir a una piscina de Calella, al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís el van rebre a les 6 de la tarda i el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos i la policia local s'hi van desplaçar fins als llocs dels fets i es tracta de la 7a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya, el 15 de juny.
0: Paula Iglesias, des de Rubí, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana també.
3: Bon inici de setmana, Núria.
0: Terres Lleidatanes, Quim Gasó, UAU Ràdio. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Parlem també de fet divers. Troben mort amb signes de violència una dona de 75 anys a Soses.
5: Sí, els Mossos investiguen el cas, que es manté encara sota secret de sumari, mentre el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Els fets es remunten a la nit d'aquest dissabte a diumenge, passat quarts d'11 de la nit, quan els serveis d'emergència van rebre l'avís de la desaparició d'una dona de 75 anys al municipi de Soses. Es va activar ràpidament un dispositiu de recerca que hores després va acabar localitzant el cos sense vida de la víctima en un camp de paní situat a tocar de la carretera LP7041 a l'entrada del municipi en direcció a Aitona. Un cop feta la inspecció, els Mossos van confirmar que la mort presentava indicis de violència i per aquest motiu la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent s'ha fet càrrec d'aquesta investigació, que encara continua sota secret de sumari. Es diu que la dona havia sortit a passejar el gos com a desaparèixer i a més en el lloc on s'ha trobat el cos també és una zona de conreu molt freqüentada pels veïns que acostumen a passejar o a fer esport. Aquest diumenge al migdia desenes de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per guardar un minut de silenci en record de la víctima, per traslladar el condol a la família, i el consistori també ha decretat 3 dies de dol oficials.
0: I per altra banda, Càritas Lleida alerta que alguns empresaris es neguen a contractar temporers després de regularitzar-se.
5: En aquest cas, també Unió de Pagesos nega tenir-ne constància. Recorda que el sindicat reclamava aquest procés de regularització. Però anem per pams. L'entitat social lleidatana hauria detectat almenys 5 casos en les darreres setmanes, tot i que considera que la xifra real podria ser superior. El responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Diocesana de Lleida, Jordi Guerrero, explica que alguns empresaris els han dit que no els hi volen fer contractes i ara es troben que perden la feina, una situació que dificulta, evidentment, que aquestes persones puguin acreditar cotitzacions i renovar la seva documentació.
6: Nosaltres ara estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes. Clar, aquests nois es troben que ara perden aquesta feina i que ells han de cotitzar, o sigui, han de tenir contracte, perquè si no l'any que ve, no, al no cotitzar, no podran renovar la documentació. I d'aquests casos n'hi tenim uns quants, estem trobant uns quants.
5: I per contra, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos del Sindicat Agrari, Carola Xut, assegura que el mateix sindicat no té constància de productors que rebutgin contractar treballadors després de regularitzar la seva situació.
7: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers, que estan regularitzats, i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
5: I això també recorda que el sindicat feia temps que reclamava aquest procés de regularització per tal de donar resposta a la manca de mà d'obra al camp.
0: Quim Gasó, moltíssimes gràcies des de UAU Lleida. Una abraçada i bon cap de setmana. Bona entrada de setmana.
5: Gràcies.
0: Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Si no és que és dilluns i ja derrapem, sí, com estem?
8: No sabem si som ja divendres, si és dilluns...
0: Sí, no? Vinga, va, ens relaxem i parlem, va, d'inversió al territori.
8: Doncs sí, el Departament de Territori i Habitatge i Transició Ecològica invertirà 121,51 milions d'euros al pressupost del 2026 a diferents projectes del Camp de Tarragona. La consellera d'Interior, Sílvia Paneque, ha assenyalat que aquesta inversió suposa un increment de gairebé 100 milions respecte als comptes de 2023, que va ser de 24,32 milions. Paneque ha desgranat els projectes on es rebran aquestes partides i ha destacat que la principal es destinarà al transport públic i a infraestructures ferroviàries. La consellera ha concretat que la primera fase del tramcamp s'endú 89,43 milions.
9: D'aquesta primera fase, l'import que impacta en el pressupost del 2026 és material mòbil, aquest material mòbil que comprarà Ferrocarrils. De la quantitat global que us deia, 38,5, 15,9 ja estan impactats en aquest pressupost. Tallers, que són molt necessaris pel manteniment i per tenir un servei eficient, 5 milions d'euros. Infraestructura, 68, i aquestes subvencions per les obres d'urbanització, 26,2. Per tant, d'una inversió global de 115,6 milions d'euros, ja hi ha aquestes quantitats impactades en el pressupost del 2026.
8: També es faran inversions en carreteres, també s'invertirà invertirà en actuacions de conservació, en logística, en sòl industrial i també destaca la construcció d'un carril bici paral·lel a la carretera TV3141 entre Reus i Cambrils.
0: I per altra banda, Granets Guit de participació a les onades inclusives, sisena jornada, una iniciativa organitzada per l'associació Si jo puc, tu també, Pilep.
8: Sí, gran èxit de participació en aquesta jornada, però ara el que volia parlar jo era del concurs de castells. No passa res, Núria, si vols t'ho explico igual. Avui se sortegen les entrades del concurs de castells, el concurs, l'espectacle casteller més gran del món, i enguany ha canviat la fórmula per aconseguir entrades. Normalment tu entraves a una pàgina web i el dia que tocava compraves les teves entrades, però enguany el que han fet és que hi ha hagut 3 dies per inscriure's i totes les persones que han volgut s'han pogut inscriure en una pàgina web, i avui es farà un sorteig al Teatre de Tarragona. En total s'han demanat, en compte, 87.286 entrades, 19.709 s'han sol·licitat per la jornada de dissabte i 67.577 s'han sol·licitat per la jornada de diumenge. A l'últim concurs de castells es van esgotar totes les localitats en poques hores per la jornada de diumenge, i en concret n'hi havia aproximadament unes 6.000. Per tant, enguany sembla que passarà més o menys el mateix. Recordem que un cop hagi fet aquest sorteig, les persones que siguin afortunades tindran 15 dies per comprar les seves entrades, i si no ho fan, es passarà al següent número de la llista del sorteig.
0: Molt bé, doncs això és l'actualitat avui mateix de Tarragona. Ho deixem aquí, Marina, moltes gràcies.
8: Adeu.
10: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: I la primera entrevista ens du a parlar sobre sinistralitat laboral, i és que el sindicat Comissions Obreres advertia la setmana passada que la demarcació de Lleida encapçala les xifres de sinistralitat laboral a causa de la calor a tota Catalunya. A partir de les dades extretes de l'Observatori del Treball, vinculen aquesta mortalitat més alta amb el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana. Un sector molt més exposat de forma continuada a les situacions meteorològiques extremes, que pateix de forma més pronunciada les cada vegada més habituals onades de calor. La sinistralitat laboral no és només un greuge propi del món agrícola o de les terres de Lleida. Parlem d'un problema global i que segurament s'agreuja durant l'estiu. Per abordar aquest tema, avui ens acompanya la Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, i de fet aquí acompanya és el company Quim Gasó de UAU Lleida Ràdio. Quim Gasó, bon dia de nou.
1: Efectivament, bon dia de nou. La saludem des d'aquí, a la Mònica Pérez, com a dia responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Parlàvem sobre aquest pes de la sinistralitat laboral a la demarcació de Lleida en un inici, però volíem extrapolar, volíem obrir una mica de mires i fer el balanç d'aquest greuge arreu de Catalunya, i perquè ens fem una idea, necessitaríem que ens aclarissis també quin és el pes real de la sinistralitat laboral a Catalunya en aquests darrers anys.
2: Doncs mireu, per nosaltres és un dels problemes més greus que tenim en l'àmbit laboral. Hem de pensar que el 2025 la sinistralitat ens va deixar 206.000 accidents de treball arreu de Catalunya, amb 109 persones que van perdre la vida a la feina, i 760 persones amb accidents greus, és a dir, que van quedar amb seqüeles, amb lesions greus, no? I veiem que en els darrers anys no millora massa la dada. Sí que és cert que el 2025 vam tenir una lleugera estabilització o baixada del 2%, no? Però les morts a la feina van augmentar un 24%, i aquest primer semestre del 2026 veiem que el total d'accidents de treball doncs creix una miqueta, entorn a l'1%, podríem parlar d'estabilització, però en tot cas no millora, i en canvi els mortals sí que augmenten, no? Augmenten un 40% pràcticament en el primer semestre. Per tant, són xifres molt, molt preocupants, evidentment.
1: I com augmenta aquest cas en una situació tan pronunciada com la que tenim ara mateix d'episodi d'onada de calor continuada?
2: Doncs no tenim estadístiques que ens recullin de manera oficial quants d'aquests accidents de treball tenen a veure directament o indirectament amb la calor. Sí que tenim estudis longitudinals, no?, d'investigadors i investigadores. Per exemple, IS Global, no?, el que ens diu és que analitzant accidents de treball des de l'any 89, per tant amb una mirada prou àmplia, no?, fins als anys més recents, el que veuen és que durant aquestes èpoques de calor augmenta els accidents de treball un 2,7%. No? Si fem agafem aquest 2,7% respecte del total d'accidents de treball al 2025 a Catalunya, doncs prop de 5.500 haurien tingut a veure amb la calor, no? Afecten, doncs, des de la part més evident, que podria ser el cop de calor, a episodis de reducció de la tensió, de la concentració, marejos, és a dir, elements que el cop de calor sí que és un episodi que es pot identificar més clarament, però la resta de sintomatologia o defectes sovint queden una mica més ocults.
1: Nosaltres agafàvem el guant d'aquesta denúncia que fèieu la setmana passada des del sindicat, concretant, evidentment, en el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana, però, de nou, ampliant una mica de mires, hi ha algun altre sector que presenti una xifra excepcionalment alta quant a sinistralitat laboral?
2: Sí, preocupen sobretot la construcció, que és un sector amb una incidència molt elevada i any rere any. També la indústria, els diferents sectors de la indústria, i evidentment l'agricultura, no? Però també ens preocupen altres sectors on la sinistralitat sembla que és menor, per exemple, serveis, no? Però que cada vegada pensem que és menor perquè s'amaguen molts accidents de treball aquí. És a dir, aquí afecten sobretot elements que tenen a veure amb l'organització del treball, no? El ritme del treball, la possibilitat de descansos, horaris, i aquests elements s'expressen més en temes de baixes musculoesquelètiques, de salut mental, no?, que són els dos elements que sembla que preocupen molt ara, no?, en les baixes mèdiques. I precisament és on veiem menys prevenció per part de les empreses, i són més fàcils d'ocultar perquè, clar, no es manifesten de manera immediata, no? Com, no sé, com una caiguda en altura o com un accident traumàtic amb una màquina, no? Aquests són d'acumulació i per tant, bueno, sembla que no hi hagi tanta accidentabilitat en el sector serveis, en les dades, però els ritmes de treball i l'organització del treball cada vegada més precària doncs estan deixant molts danys a la salut.
1: Parlem de protocols. Aquests, evidentment, van adaptats en funció de cada feina, de cada sector, de cada tipus de treball, però a nivell comú, quines mesures ja en totes les empreses, o hi hauria d'haver totes les empreses, relacionades especialment, doncs, com els dèiem, amb la situació d'aquests dies, amb l'onada de calor?
2: Doncs les mesures, diguem, genèriques, perquè després s'han d'adaptar a cada activitat, però tindrien a veure, estan totes orientades a intentar evitar o reduir l'acumulació de la calor en el cos, l'acumulació perillosa, no? I tenen a veure doncs, amb generar més descansos, espais a l'ombra o refrigerats, aclimatar el cos, no? O facilitar aigua, roba de treball adequada, que no generi més calor, o donar elements per protegir-se contra el sol, no? Per exemple, el cap, però també la pell i els ulls, no? Perquè parlem molt del cop de calor, però hi ha elements, bueno, hi ha malalties com el càncer de pell o problemes oculars que també poden augmentar. En definitiva, és una combinació, és una combinació de mesures, i quan aquestes mesures són insuficients, doncs sí que s'ha d'evitar el treball en les hores més perilloses, o canviar horaris, o traslladar feines a hores de més calor, o aturar les feines quan ja no es pot treballar ni tan sols amb aquestes mesures, no?
1: T'agafo just per on acabaves, perquè quan parlem d'aquestes feines amb un índex més alt de perillositat, com el món agrícola, com la construcció, has mencionat també la indústria, amb el cap al sector de la neteja urbana, l'any passat va haver també doncs, una mort a Barcelona que va portar bastanta cua. Quines mesures més incorporen o haurien d'incorporar per preservar la salut dels treballadors en dies de més calor?
2: Doncs pensem que una combinació de totes elles, en realitat no hi ha massa més mesures. El que no veiem i el que s'ha de fer és preveure quan s'ha d'aplicar cada mesura i com s'ha d'aplicar. És a dir, veiem protocols molt orientats a actuar només quan hi ha alerta meteorològica, no? Però obliden doncs, tota la valoració, per exemple, si tenim persones vulnerables, de la roba de treball, del ritme o l'esforç físic que s'ha de fer, o de si les màquines que utilitzem o els utensilis de treball estan generant més calor, no? Per tant, hem de fer una valoració de tot això i actuar no només quan hi hagi una alerta meteorològica. És possible que no la tinguem, que a nivell ambiental no tinguem una temperatura molt elevada, però en canvi no. Pensem en el sector, per exemple, de manteniment de carreteres, on tota la maquinària genera un augment de la temperatura molt important. Allà s'ha d'actuar independentment de si tenim o no alerta meteorològica, no? Per tant, els elements que hauríem d'incorporar, més que les mesures concretes, és ordenar aquestes mesures i preveure quan s'han d'aplicar i com, i qui ha de, per exemple, no? Qui vigila en l'empresa quan tenim una alerta meteorològica? Qui fa el seguiment, no? O qui ha d'ordenar que els treballs s'han d'aturar o que s'ha de fer un descans, no? Totes aquestes qüestions són les que haurien de ser comuns en els protocols.
1: Correcte, perquè sobre el paper imaginem que pot haver moltes mesures molt completes i molt bones, però al final el quid de la qüestió està en l'aplicació d'aquestes. No sé si teniu dades exactes, però en quin grau es compleixen aquests protocols?
2: Dades exactes no en tenim. El que sí que tenim són doncs l'experiència dels nostres delegats i delegades, la nostra experiència de consultes en les empreses, i veiem això, que en molts casos on directament no hi ha un protocol, no s'ha previst com actuar, o són protocols molt genèrics, no? Que recullen aquestes mesures genèriques, però, com dic, no tenen en compte com ho portem a la realitat de cada empresa. No és el mateix una gran empresa que una petita empresa, la cadena jeràrquica de mando, no? Qui dona les ordres, és molt diferent en cada empresa, no? I, per exemple, no, el sector de jardineria sí que trobem algunes persones treballadores que ja porten pulseres que d'alguna manera detecten un possible cop de calor abans de que succeeixi, però després entren en vehicles que estan a 40 graus perquè no hi ha aire condicionat en el vehicle, no? Aquests són la situació que trobem de manera general a les empreses, no? que no es tenen en compte tots els elements de la feina que poden estar empitjorant o fer més perillosa la feina.
1: I amb aquesta vista, amb aquest objectiu d'intentar incrementar el compliment de la normativa, la solució hauria de passar per un tema de més conscienciació, per més inspeccions laborals. És un tema, el fet de l'incompliment d'uns costos econòmics per les empreses. Com us expliqueu?
2: Bueno, la situació té a veure efectivament amb que la prevenció de riscos laborals, no només en l'exposició a la calor, sinó a nivell genèric, té certs dèficits, dèficits molt importants en quant al compliment empresarial. Això no deixen de ser inversions que han de fer les empreses. I més enllà de les polítiques, jo m'atreviria a dir, bonistes, no? Que fan públicament, que de preocupació per la salut de les persones de treballadores, quan es tracta realment de veure si prioritzem la inversió econòmica o no, doncs opten pel no i desprotegeixen la salut de les persones treballadores. Passa, lògicament, per més conscienciació, més responsabilitat empresarial, però també per més control públic de la situació, de l'autoritat laboral i de la inspecció de treball, i per modificar els elements de la llei de prevenció i de la normativa que la desenvolupa, d'alguns reials decrets, per controlar millor la qualitat preventiva que es fa a les empreses, no? Més enllà dels documents, dels protocols, de les avaluacions de riscos, no? Si realment s'estan portant a la realitat aquests documents.
1: Deixaves entreveure abans que sovint us trobem que moltes afectacions derivades d'aquestes altes temperatures no s'acaben reconeixent com a accidents laborals. A dir, és molt evident que un temporer, per exemple, en el cas de la setmana passada aquí a Lleida, mort per un cop de calor, la causa-efecte és bastant clara, però ja imagino que hi ha altres símptomes, altres conseqüències en les quals aquesta vinculació és molt més difícil de fer alguns cops.
2: Sí, perquè les estadístiques diguem que classifiquen els accidents de treball per la manera en la que ocorren, no? més que per la causa. Podem tenir, per exemple, persones treballant en teulades que per un mareig, per una falta d'atenció, doncs es produeix l'accident. Clar, aquí la gravetat és que aquella persona hauria d'estar amb un element de subjecció, no? Si tu tens un mareig, però la seguretat en la feina evita que caiguis, doncs no tindrem un accident de treball mortal, no? Per tant, en aquests casos, diguem que l'accident passa més per una qüestió greu, com és una manca de seguretat en la feina, i així es registra, però no s'acaba d'identificar la causa final, no? És un exemple per explicar quina és una mica la situació. Realment, l'efecte directe o indirecte de la calor no s'està veient de manera clara en les estadístiques.
0: Interessantíssima aquesta entrevista i crec que malauradament n'haurem de seguir parlant, sobre l'afectació de la calor dins el que són els riscos laborals, Quim.
1: Molt probablement, i més amb aquesta nova onada de calor que es torna a aproximar.
0: Doncs vinga, així tanquem el retrat general de la sinistralitat laboral a Catalunya durant aquests mesos. N'hem parlat amb Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies, Quim Gassó, des de UAU.
1: Adéu, bon dia.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
3: Adéu. Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I anem a conèixer quina és l'actualitat pel que fa al món casteller.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a comprendre millor el món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà a la mirada, una de les grans cites, com és el concurs de castells, hi ha qüestions que van més enllà de la plaça. Preparats? Som-hi!
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
5: Doncs toca analitzar el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem amb la festa major de la Riera de Gaià, on la colla Joves Xiquets de Valls va recuperar el 5 de 8 dos anys després. Els de la camisa vermella aconsegueixen d'aquesta manera eixamplar la base i el ventall de castells amb l'estructura de 5 que els pot fer somiar amb alternatives de cara al concurs de castells. Per la seva banda, els Xiquets del Serrallo van tornar a descarregar el tercer 4 de 8 consecutiu de la seva història, el primer fora de casa. Finalment, els nois de la Torre van tornar a completar la mateixa diada que el quadre de Santa Rosalia. La Torre de 7, el 7 de 7 i el 5 de 7 per continuar somiant amb l'objectiu d'assistir el dissabte al concurs de castells. També destaquem, sens dubte, la diada del 6è memorial, Pepe Rodríguez, al cap de la vila de Sitges, amb els castells de Vilafranca, que van premar l'accelerador descarregant la Torre de 9 amb folre i manilles, que va quedar pendent a Altafulla. Els verds van assolir la gama extra del Garraf amb el 5 de 9 amb folre i el Pilar de 8 amb folre i manilles, el primer que descarregaven a Sitges en una diada absolutament exuberant i poderosa. Per la seva banda, diada emotiva important de la jove de Sitges, que també va assolir el seu objectiu en descarregar el 4 de 8, primer cop que el fa en dues setmanes consecutives. Els de la camisa de color vi també van completar el 3 de 7 aixecat per sota, el segon de temporada, i que van acabar de rodonir amb el 7 de 7 i un vano de 5.
4: Segona ronda, agenda de plaça.
5: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les properes diades més interessants del proper cap de setmana i l'últim del mes de juliol. La nostra atenció es centra sobretot en dissabte 25 de juliol, en la Diada de les Santes de Mataró. Enguany, però, serà a les 5 de la tarda. Ja fa 3 anys que es va passar aquesta Diada Castellera a la tarda, però enguany s'avança una hora per arribar a temps a la crida de Festa Major de les Santes. Una diada que servirà també com a efemèride de la celebració dels 30 anys dels capgrossos de Mataró, que compartiran plaça amb els Minyons de Terrassa i els castellers de Vilafranca. Aquesta diada la podreu seguir en directe per les televisions locals i també per la plataforma La Xarxa Més. Una altra diada que ens hi hem de fixar aquest dissabte 25 de juliol és la festa de Santa Anna a Reus. L'actuació comptarà amb els brivalls de Cornudella, la colla castellera de Sant Pere Sant Pau i també els Xiquets de Reus. Per diumenge ens fixem amb la diada de Santa Anna al Vendrell a 2:15 del migdia, amb els Nens del Vendrell com a única colla i que voldrà, sens dubte, portar les seves millors estructures després del bon paper mostrat al Catllà. Diada que es podrà seguir en directe per Ràdio Televisió al Vendrell. I finalment, marxem cap a la diada de Festa Major de Salt a partir de 2:15 del migdia amb els castells de Barcelona, els Marecs de Salt, els Tirallongues de Manresa i els Xerrics d'Olot.
4: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
5: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Si us explicàvem a l'anterior podcast el nou sistema d'entrades del 30è concurs de castells, ara ja tenim les dades definitives de les persones demandants a assistir a l'espectacle casteller més gran del món a la Tarra Corena, plaça de Tarragona. Per la dia de dissabte s'han sol·licitat més de 19.000 entrades amb més de 6.000 persones inscrites. Per la dia del proper diumenge 4 d'octubre s'han sol·licitat fins a 67.500 entrades amb més de 17.600 persones inscrites al 30è concurs de castells. Així valorava aquest fet la directora del concurs de castells, Esther Roca.
6: A nivell organitzatiu, a nivell de concurs, estem contents perquè finalment l'objectiu que teníem, no, que era una mica descongestionar i també democratitzar el procés de la compra d'entrades, ha estat assolit. Ha funcionat molt bé el sistema durant 3 dies, sí que malgrat en algun moment sembla que alguns usuaris no van poder rebre el número, però tal com es va detectar o com se'ns va fer arribar, es solucionava amb certa immediatesa.
5: Serà aquest mateix dilluns a les 12 del migdia el Teatre Tarragona que celebrarà el sorteig públic que determinarà el número a partir del qual s'iniciarà la designació d'entrades. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller.
0: Tornen dilluns, de fet, els companys de Ràdio Ciutat de Valls, amb Eric Rosique a la locució. I nosaltres el que fem és seguir endavant, que falta un quart d'hora, una miqueta més, per arribar a les 10 del matí. I ho fem amb una entrevista que ens du a Premià. Diuen que les havaneres són cosa de gent gran, però hi ha un grup que vol demostrar que no. De Gairó ha estat escollit com un dels 3 finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, que és un dels certàmens de referència pel que fa a la música d'arrel catalana. Manel Ferrer, des de Premià, bon dia. Sembla que això de les havaneres està canviant, oi? Mira que bé, Manel, que m'has posat sintonia i tot. Bon dia.
7: del meu amor la noia no podré tornar.
8: Doncs sí, bon dia, Núria, i precisament aquest és un dels objectius de De Gairó, demostrar que les habaneres també poden enganxar el públic jove. En parlem amb el premianenc Roc Ramoneda, membre del grup, perquè ens expliqui què representa aquesta nominació i cap a on vol anar també el projecte. Roc, com estàs? Benvingut.
9: Bé, molt bé, molt content.
8: Primer de tot, enhorabona per aquesta nominació o aquesta fase final del concurs Sons. Us ho esperàveu, això?
9: Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam intentar participar a la Fira Mediterrània i no vam aconseguir per temps, vam cometre un error també a l'apuntar-nos. Bueno, vam tenir diferents problemes a l'intentar-ho i bueno, tampoc sabem si hagués sortit la participació a la Fira Mediterrània com a projecte musical. I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània: escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos el concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia, jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions, i hi havia, no sé, com 5 pàgines de propostes, així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada, i vam dir, bueno, jo què sé, pues hi ha un altre any, no? I al final, pues mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final, i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.
8: I ara què heu de fer? Quines són les següents fases que venen?
9: Només fan una fase, que és la final, que és dintre de... en el marc de la Fira Mediterrània que celebra el Manresa a l'octubre. Doncs a un dels primers dies de la fira, que crec que és el dijous 15 d'octubre, que és el dia que se celebra la final, cada grup té 20 minuts per fer un exemple, diguéssim, de la seva actuació. I molt tens bé. Aquests 20 minuts per a demostrar, doncs, la teva proposta.
8: Molt bé. Per qui no us conegui encara, què feu De Gairó i com neix també una mica la idea del grup?
9: De Gairó fem habaneres, però les fem a la nostra manera. I la idea del grup sorgeix principalment del cantant, en Ricard, que se li va ocórrer que era una grandíssima idea fer habaneres, i al principi tots ens ho vam prendre com molt escèpticament. Però la veritat és que tots hem amat molt d'aquest estil musical, i sí que teníem com aquesta intenció de fer alguna cosa com que els joves es poguessin sentir interpel·lats, però que no deixés d'interpel·lar el públic que havia interpel·lat sempre. Llavors intentem jugar com amb aquesta dicotomia d'intentar acostar-ho cap als joves. També el ser jove és més senzill, segurament, però no deixar enrere aquell públic que ha estat sempre el primer peu de les habaneres, diguéssim.
8: Esteu aconseguint apropar les habaneres al públic jove?
9: Ostres, no ho sé. Jo crec que, o sigui, intentar-ho ho estem intentant. I aconseguir-ho depèn. Crec que quan anem lluny de la zona, sí, de l'àrea metropolitana, potser és més complex, perquè ja anem a coses més concretes d'habaneres, o cantades, o celebracions més concretes moltes vegades, però sí que quan toquem per l'àrea metropolitana o Barcelona mateix, sí que és veritat que aconseguim que s'acosti gent jove. També tenim la sort de que per recorreguts culturals o militants de gent del grup ens han trucat d'alguns llocs que potser no hi haguéssim arribat si no coneguéssim a la gent que ho organitza. I llavors això també, la sort de que si toques en un espai jove, doncs ve la gent jove molts cops. I et descobreixen. Potser hi ha gent que no li agrada o no li remou res, però sí que ens hem trobat amb molta gent que li ha agradat, i bueno, estem molt contents també.
8: Com veu, esteu fent també l'extensió a través de les xarxes socials, perquè suposo que també hi ha molta gent que us ha conegut a través de plataformes.
9: Sí, o sigui, a través de xarxes socials sí que el llenguatge intenta ser molt, o sigui, o fresc o jove, o digue-li com vulguis, perquè al final és el nostre. També sabem que el públic de sempre de les habaneres no ens el guanyarem a les xarxes socials, perquè potser no en fan el mateix ús que nosaltres, i llavors ens l'hem de guanyar, pues, en directe. I sí que xarxes socials, doncs, intentem, pues, això, un llenguatge més fresc, més proper, pues, ensenyar parts de les cançons en formats molt breus i en acústic, pues, no sé, una mica anar jugant amb això per intentar, pues, apropar-nos a aquesta gent.
8: Deies al principi que feu habaneres a la vostra manera. També en alguna entrevista he vist que parlàveu de post-habaneres. Què vol dir exactament aquest concepte, que ens servirà també per explicar una mica més tècnicament què és el que feu? Feu adaptacions d'habaneres, creeu noves habaneres, per on us moveu?
9: Jo això de post-habaneres ho vaig veure l'altre dia, sí? També a la notícia del concurs de Sons de Mediterrània, i no estàvem gaire d'acord nosaltres.
8: D'acord,
9: Nosaltres considerem que fem habaneres, sense més. Pues, l'habanera també, des de la nostra perspectiva, segur que hi ha gent que ho viu o ho llegeix d'una altra manera, és una cosa bastant hibridable, vull dir, la pots barrejar amb moltes coses i segueix sent una habanera. Llavors, per nosaltres sí que són habaneres, només que hi ha una perspectiva juvenil al darrere que potser en el seu moment, als anys 60, quan tota la, va arrencar tot, tota la habanera moderna a Catalunya, ja hi havia aquesta perspectiva, però clar, estem en uns altres temps i potser, o sigui, l'estem intentant abordar a nosaltres sense cap pretensió concreta, simplement perquè no som joves i ens surt així.
8: Molt bé. De fet, estem parlant de habaneres, però vosaltres el que sí que feu és incorporar influències d'altres estils, no?, dins aquestes habaneres.
9: Sí, nosaltres, tant en el directe com en aquest EP que vam treure al març, afegim la sardana, això una mica més discretament, perquè no tenim cobla per anar pel món. Sí que afegim molt la rumba, també algunes coses del son, de la salsa i així. Bueno, el bolero, sobretot. O sigui, juguem una mica amb altres estils, perquè en realitat, si tu vas a qualsevol cantada d'habaneres, els concerts d'habaneres no són 100% habaneres. Sempre hi ha barreja d'altres estils, perquè al final pues, la cançó marinera o el cant de taverna no és només l'habanera, vull dir, hi ha altres patrons rítmics i altres coses. Llavors, com nosaltres també érem molt conscients d'això pel gust d'haver anat a moltes cantades, doncs també juguem amb això en la mesura dels nostres gustos, les nostres capacitats, i també de no escapar-nos moltíssim de que tu et pensis que estàs anant a un concert d'habaneres i de sobte et trobis a un concert d'una altra cosa.
8: D'alguna manera suposo que també el fet de fer habaneres i apropar-lo als joves és una manera també doncs, de garantir aquest patrimoni musical entre els joves. Noteu curiositat quan aneu als llocs i que us escolten doncs, amb especial interès?
9: Sí, és això. Ens hem trobat amb gent jove que potser ha com redescobert l'habanera, que potser era algo que li ressonava de fons i potser s'hi ha posat una miqueta més al descobrir-nos, però tampoc som gaire pretensiosos amb ser l'herència de res. Vull dir que si arribem a ser l'herència d'alguna cosa, doncs estupendo. Però no hi ha una pretensió de ser el futur o així. Si el nostre projecte, de fet, serveix perquè surtin més projectes d'arrel que vulguin revisitar segons quins espais musicals o així, endavant. Vull dir, nosaltres bueno, és una proposta que la fem des completament genuïna, no amb la intenció de ser els fills d'una tradició, no? Vull dir, bueno, això, sí.
8: Molt bé. Amb tot el que ens estaves explicant, em preguntava fora de micro, com estan en aquest estiu? No sé com teniu l'agenda.
9: Molt plena. Sí, sí, tenim la sort de tenir l'agenda bastant plena. Aquest any encara no hem anunciat alguns dels concerts de l'estiu.

0: la vostra feina fora del món artístic, no?
1: Sí,
0: fora
1: sí.
0: Del grup, no? Que això també suposo que li donen un afegit de feina perquè és anar fent tot un encaix.
1: Sí, bueno, jo crec que és una realitat amb la que es troben la majoria de grups de Catalunya. Nosaltres, evidentment, crec que no ens podem queixar perquè portem 2 anys i hem fet molts concerts, però hi ha gent que porta molts anys i molt de recorregut combinant i fent malabars amb la vida per de dilluns a divendres ser una cosa i de dissabte a diumenge ser-ne una altra. I és un dels problemes de la cultura de Catalunya. Jo crec que hi ha una espècie d'infrafinançament que fa que pues, tot ho hagis de combinar. Nosaltres no ens queixarem de moment perquè portem molt poc temps, o no ens queixarem gaire alt, però sí que és veritat que hi ha molts grups que porten molts anys dedicant moltes hores i que segueixen en una situació doncs, precària com a grup. Més enllà de les seves feines personals.
0: Amb tot, dèiem, i esteu parlant de tota aquesta gira, tots aquests concerts d'estiu, no sé si el cap també us dona per pensar més enllà en projectes que voleu tirar endavant o de moment esteu centrats amb la feina d'aquest estiu?
1: De moment estem centrats amb la feina d'aquest estiu. S'ha comentat la idea d'un disc, s'ha comentat perquè de moment tenim l'EP i ja està entre moltes cometes, s'ha comentat, però sí que és veritat que no ens posarem a fer segons què amb tota la feina que tenim a sobre. Vull dir, també, clar, tothom treballa durant tot l'any, ara és el moment de vacances, a més els altres tres són professors, vull dir que ara és el moment de vacances, diguéssim, i ens l'hem omplert tot de concerts. Llavors, les setmanes, els dies en els que no tenim res, tothom s'ha muntat coses per anar por ahí. Llavors, que hi ha projectes en ment, 100%. Que ens hi posarem aviat, no. Perquè nosaltres l'any passat, quan vam acabar la gira, automàticament, quan l'estàvem acabant, ja ens estàvem posant a gravar el disc i ens, o sigui, com no hem acabat de parar en cap moment, que ja està bé, vull dir, quan estàs començant doncs potser també has d'anar una mica més atropellat. Però bueno, això, que de moment hi ha coses, però no...
0: Molt bé, per més endavant, eh?
1: Exacte.
0: Molt bé. Parlàvem justament d'aquest EP, ens feies ara menció, com està funcionant i quina rebuda està tenint també per part del públic.
1: Doncs ens esperàvem menys, jo crec. Ens esperàvem menys, també hem tingut la sort de comptar amb Propaganda pel Fet, que ha fet de segell, i que ens ha ajudat bastant a tirar-la endavant i també amb tota la gestió i burocràcia que implica publicar cançons a vegades. I està funcionant molt bé. O sigui, és veritat que la música en streaming tampoc és que sigui per tirar coets. Vull dir que és difícil de moure, hi ha moltes complicacions, però bueno, que tenim la sort d'haver comptat amb Propaganda pel Fet, que ens han donat un cop de mà. I això, bé, està funcionant molt bé. Vull dir, no ha deixat de funcionar, que també és... Vull dir que hi ha com una certa escolta recurrent, que tampoc ens diguem cada dia anar mirant a veure quanta gent ho escolta, però hi ha com una certa escolta recurrent i la veritat que s'agraeix, perquè vull dir, hem fet una feina i s'està com recompensant, diguéssim.
0: Roc, en el teu cas, que ets de Premià de Mar, el nostre municipi té una vinculació històrica amb les Havaneres. Fins a quin punt t'ha influït a tu això també amb el fet, doncs, ara de treballar o que una part de la teva feina estigui vinculada amb les Havaneres?
1: Jo crec que hi ha un vincle extremadament emocional amb mi i les Havaneres, no tant perquè n'hagi consumit moltes, perquè a casa meva no són gens d'Havaneres, vull dir, no és un estil que els interessi especialment, sinó que jo crec que hi ha un punt emocional molt vinculat, i potser no tant de petit, sinó ja més com adolescent i adult.
2: Ai, Roc, ho hem de deixar aquí, és que ens quedem sense temps, Roc Ramoneda i Manel. En tot cas, moltíssimes gràcies per apropar-nos les Havaneres amb aquest nou format, moltíssima sort amb el concurs Sols de la Mediterrània. Roc Ramoneda, del grup de Gairó, i també Manel Ferrer de Premià. Moltíssimes gràcies, companys.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Escoltem les declaracions de Salvador Illa sobre Moreno.
2: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
1: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa, que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també redistribució de sediments. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos per la final del Mundial a Barcelona es va saldar amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i també per un furt, a més d'una denúncia per desobediència. El 100 per la seva banda va atendre també 29 persones, 5 de les quals menys greus. La celebració va reunir prop de 46.000 aficionats entre el Fòrum, la Plaça Catalunya, l'Arc de Triomf i també Plaça Espanya. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. Continuarà també restringit l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural de Montmell-Mermellà. Per tot això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions per garantir la seguretat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Bàscara, en sentit França, obliga a tallar un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A la resta també complicacions importants a la B10 a Barcelona, els accessos cap a Nus de Llobregat, també a la B20 al Nus de Llobregat i Nus de Trinitat i també a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu en sentit Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: L'estiu que torna, gelat d'aigua salada. Miqui Núñez, que posa les primeres notes musicals en aquesta segona hora de l'Obert per Vacances. Recordeu que us estem preguntant quina mena de gelat preferiu. I ens és igual, terrina, cucurutxo, qualsevol sabor de gel, de llet, el que convingui, de iogurt, que també estan molt de moda, amb tot de tòpings, I qui té les respostes a aquesta pregunta són els de Cardedeu. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què diuen els oients? Què els preparem?
1: Doncs mira, de moment tenim molts àudios que ens han estat enviant i ja et dic jo que no sempre el de xocolata té per què ser el més desitjat, Així que, si et sembla, comencem a punxar algun d'aquests àudios, a veure què diu la nostra audiència.
2: A veure, això dels gelats és tot un tema, perquè, clar, si vaig a, per exemple, a un lloc on venen exclusivament gelats, doncs em demano sempre un cucurutxo de festuc amb xocolata. Però si és un gelat que he de comprar un supermercat, jo vaig sempre a l'aposta segura, que és un ametllat.
1: Això és veritat, segons on vas a buscar-ho.
0: Sí que passa, que si són de súper tots tenim el nostre, no sé, aquella marca o aquella forma, sí. A vegades et deixes portar per les ofertes, també és veritat, Perquè doncs sí, bons perquè... ho són, doncs ja està, mira, tira.
1: Es paguen el preu d'or, i més ara com està la xocolata i els fruits secs. Però mira, també tenim aquesta opinió, ja veuràs, és de l'Aina.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Jo ara deixaré anar una popular opinion que potser em cauran bastantes crítiques, però ja sé que la pregunta és el millor gelat, però jo us puc dir el pitjor gelat, i per mi és el de xocolata i vainilla. Els trobo avorridíssims. Si parlem del millor gelat, diria que Stracciatella o el de Festa Major, que és un gelat exclusiu de Granollers que us recomano que proveu.
0: Jo vull saber com és aquest gelat de Festa Major de Granollers.
1: Mira, va, doncs emplaçaré aquesta oient, sí, a l'Aina, que ens digui exactament com és aquest gelat de Granollers. Jo també m'he quedat amb les ganes, de fet, Granollers ho tenim aquí propet, així que jo crec que li puc demanar que ens enviï un segon àudio i que ens digui sobre què és. Va, si et sembla, acabem amb un altre, que en tenim més, però que aquest, bé, li agraden els clàssics. Jordi, de Vilanova.
4: L'Obert per Vacances, aviam, tots sabem que el millor gelat del món és l'ametllat, però jo el que vinc a dir és que hem de deixar de ser déus, o sigui, hem de deixar de creure'ns Déu amb això de fer gustos de gelat. L'altre dia vaig passar per davant d'una gelateria, de cop tens gust a barrufet, gust a gustos totalment aberrants. No, hem de deixar de ser Déu.
1: Ja ho veus, és que realment després a la cloenda jo portaré un recull dels gustos més, deixa'm dir peculiars, perquè escolta, contra gustos no hi ha certeses, no? però sí, Déu-n'hi-do, ja ho veus,
0: hem de deixar de ser déus, però amb gelats hi ha moltes coses. Molta
1: exacte, sí,
0: això.
1: Com a concepte de vida, Núria?
0: Sí,
1: ser assertius i una mica més tolerants.
0: I estem pensant tota l'estona en con, en terrina, amb els gelats que tenim, no?, que comprem al súper, però també hi ha aquells de súper que són com de barra, els gelats de barra.
1: Sí,
0: el tall.
1: Cert.
0: Ara
1: tira una cosa que... Sí, generacionalment, tu i jo segur que n'hem menjat els diumenges a cals avis.
0: Sí,
1: la Comtessa.
0: Oi, la Comtessa, per favor.
1: Oi?
0: I tant.
1: I ja no se'n veu. I abans era un clàssic que feia festa, a més no poder. Era abans de gitano o Comtessa.
0: Sí. Que a més l'anunci era com ASMR, era...
1: No pantallaves. Sí, absolutament.
0: Claro, i tant. Bueno, i el crocante, que ja és una miqueta anterior.
1: Sí.
0: I després els clàssics de tres gustos, no? Nata, vainilla i xocolata, entre neules.
1: I tant que sí. Tot i tant, que s'amaga la teta allà.
0: Mira, i és important, també penseu-hi, perquè és superimportant, la manera com mengem el gelat segons com sigui el gelat.
1: Sí, absolutament. Tu ets de mossegar o de llapar?
0: Jo de llapar. Per sensibilitat de dents, clar. I tu ja mossegues, no? Tu mossegues, pel que veig.
1: Ja veuràs que el reel d'avui llapallepo poc. T'haig de dir que vaig quedar tip, perquè me'l menjava ràpid per poder acabar, perquè feia molta calor, però sí, jo els engoleixo, si es pot dir.
0: Sí, la Maia et devia mirar raro, de què fa aquest.
1: Sí, de dir, què fa aquest boig, sí, correcte.
0: Molt bé. Doncs escolta, continueu explicant-nos coses sobre gelats, que recollirem al tancar programa abans de les 11, recollirem les vostres impressions, i sobretot, Aina, explica'ns com és aquest gelat de festa. Té raó, l'Aina, l'ametllat és avorridet al final, no?
1: Sí, l'ametllat
0: és la posta segura.
1: Sí, és avorridet, així que ja et dic, l'emplacem a que ens enviï... Ara li faré un truc a veure en aquesta oient i que ens digui a veure de què és el gelat de Festa Major de Granollers.
0: Gràcies, Enric, fins ara.
1: Vinga, a reveure, fins ara.
0: Doncs mira, hem encarregat a Delta, Ràdio Delta, vaja, que ens expliquin o que ens donin més detalls sobre els gelats. I ells s'han centrat en una dicotomia, en un dilema d'aquells vitals també, eh? Gelat de con o gelat de terrina. Ens ho explica Cel Prieto des de Ràdio Delta.

0: Fa calor, molta calor, d'aquella que t'obliga a buscar ombra, a caminar més a poc i, sobretot, a pensar en una cosa, un bon gelat. Però clar, arriba el moment clau, lo dilema de cada estiu, tarrina o cucurutxo? Perquè sí, sembla una decisió fàcil, però no ho és tant. Així que avui hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Per a mi és molt millor la tarrina.
2: Lo millor gelat de tota la vida és en cono.
1: Pues per a mi lo millor gelat és en cono.
3: Si ets Gepol, en tarrina sempre.
4: Lo millor gelat és en cono.
5: Lo millor gelat és en cono.
6: Per a mi, lo millor gelat és en tarrina.
7: Lo millor gelat és en tarrina.
8: Lo millor gelat és en tarrina.
9: A mi m'agraden més dos gelats de tarrina.
0: Ja ho veieu, no hi ha consens. Hi ha defensors aferrissats dels dos bàndols. Però si una cosa tinc clara és on aniré a fer-me este gelat. Avui mos apropem fins a la Xixonenca de l'Ampolla, tota una institució de més de mig segle d'història. Un negoci familiar que arrenca l'any 1975 i que avui continua viu gràcies a la segona generació. Així ho explica Alfons Coloma, copropietari de la gelateria.
10: Això va vindre aquí mon pare quan tenia 18 anys i doncs estem aquí en l'Ampolla, junt amb el seu germà, que també va estar en la Mella. De la Mella va passar aquí a l'Ampolla i mon pare ja es va quedar aquí, en l'Ampolla. Doncs estem aquí seguint la tradició.
0: Ara són l'Alfons i el seu germà David qui porten el timó. Una feina que, com explica, no s'atura mai.
10: Són decisions i sacrificis, perquè al final, aquí quan venim aquí, són 24-7. Tots els dies, perquè obrim tots els dies, i tots els dies s'han de fer coses. I no hi ha temps per pensar. O sigui, només hi ha que fer faena. I tirar per avant. Perquè al final, això, estos negocis de cara al client, que al final no podem decidir nosaltres per el client quan ve. El client ve quan vol. I tenim que estar aquí, pues, diguem, pues, per servir-los.
0: I és que darrere d'un gelat hi ha molt més del que sembla. A la Xixonenca aposten per gelat artesanal, fet al seu propi obrador i amb producte de qualitat.
10: Fabriquem aquí a l'obrador, que David és el que s'encarrega de lo que és la part d'elaboració, més d'elaboració, i jo m'encarregue més de la part de matèries primes, de que no falte matèries primes per a poder fabricar, i entre tots fem un gran equip. No ens entra, diguem, dins del cap vendre algo que a nosaltres no ens agrada. Sempre partint de matèries primes de primera qualitat i que ens agraden, evidentment, per a poder posar al mercat, diguem, els productes que fabriquem i elaborem cada dia.
0: El procés tampoc és immediat. El gelat es prepara, es deixa madurar i no és fins al dia següent que es transforma en el producte final.
10: Lo que, diguem, se bull avui en els pasteritzadors se manté que en demà, passen unes 24 hores entre 18 i 20, i 20, bueno, 20, 24, quasi 24 hores madurant en el pasteuritzador, que és on se junten tots els ingredients, la llet, el sucre, diguem, en el cas del xocolate, el cacau, la pasta de xocolate i tot, i es queda madurant, i el dia següent és quan se manteca en la mantecadora i ja, diguem, surt el gelat. I d'aquí ja va a la càmera per a guardar-lo i després ja per a servir-hi. I cada dia anem fabricant de dos o tres, de dos en dos o de tres en tres, per anar cobrint les faltes que van fent-se.
0: Tot per aconseguir la textura i el sabor que busquem. Però quan ens plantem davant la vitrina, dubtem. Perquè, clar, amb més de 40 gustos diferents, triar no és una tasca fàcil. Però, segons l'Alfons, n'hi ha un que triomfa per damunt de tots.
10: És el torró per la quantitat de trossos que li posem, perquè és torró de Xixona i porta molts de trossos. I la gent li agrada molt trobar-se el que és un tros al mig de la tarrina, el cucurutxo. I, claro, marca una miqueta la diferència.
0: I no és casualitat, un sabor molt nostre, que conviu amb opcions més modernes i pensades per a tothom, perquè el sector també evoluciona.
10: Al final, també cada vegada ens trobem cada volta més que hi ha més gent intolerant o al·lèrgica, com pot ser a la lactosa, als fruits secs, al cacauet. Intentem tindre una gran varietat per intentar que tothom pugui aprendre algun gelat d'algun tipus. Perquè, clar, agradar a tots és molt... és impossible. Però sí que obrir l'abanico de possibilitats a la gent. Al igual que en els gelats, també tenim els conos sense gluten, pues, per a la gent que és intolerant o al·lèrgica o celíac, per a poder ampliar lo que és la gamma de productes per a tots els públics, igual que és sense sucres, que no són sense sucres com a tal, són sense sucres afegits, que porten edulcorants. Intentar cobrir tot l'espectre, però, claro, és complicat. Tindré de tot per a tots.
0: Fins i tot aposten per tendències com reduir el sucre.
10: Com cada any revisem les fórmules que fem i som conscients del tema del sucre, sí que és veritat que anem reduint-lo una mica el sucre a tots, perquè ens pareix que a vegades hi ha coses que són excessivament dolces i que porten molt de sucre. Per això podem, al fabricar-ho nosaltres i ajustar les fórmules, podem anar reduint el que és en sucre i guanyar en els avantatges que no siga tot sucre.
0: I tot això en un escenari clau, l'estiu a l'Ampolla.
10: Des de Setmana Santa que solen vindre sobre un mes antes per a començar a fabricar, per a poder tindre en Setmana Santa tots els gustos disponibles, i a partir d'aquí fer una seguida. El fin de setmana sí que es va treballant una miqueta, fins que arriba maig i juny, i ara pues, de cara a juliol i el que és agost, que és el més fort, la temporada més alta, és quan més gent hi ha aquí a l'Ampolla. Al final es concentra molt al mes d'agost.
0: Turistes, gent del territori i famílies que tornen any rere any i que han vist créixer la gelateria.
10: A David i a mi mos han criat o mos han vist aquí des de ben petits, bueno, des que vam néixer aquí al final, des de ben petits, i sempre pues, dona molt de goig que recorden als pares o als iaios quan estaven aquí, i als nostres avis, de que se'n recorden de quan van vindre, quan l'Ampolla no era res, no havia, estava tot per asfaltar encara.
0: I ara sí, tornem a la gran pregunta. Després de parlar amb la gent, de conèixer com es fa el gelat i d'escoltar tota una vida dedicada a aquest ofici, què diríeu que es demana més, la tarrina o el cucurutxo?
10: Jo crec que surten més les tarrines que els cucurutxos. Per el tema de que, com hi ha gent que claro, el gelat té un contraste tèrmic molt gran. Des de la vitrina que està a menys 15, surt al carrer a 30 graus en el cucurutxo, o vas menjant en alegria o se va desfent. I en la tarrina, pues, com a que ho aguanta millor, se queda dins de la tarrina, no xorra per fora, per la galleta.
0: Doncs ja ho sabeu, potser el debat continuarà, però si fa molta calor, la tarrina té avantatge. Això sí, siga com siga, que mai falte el gelat.
11: Cel Prieto des de Delta.cat. Nosaltres seguim endavant i ara anem de compres. És que a mi em fa falta un bolígraf d'aquells que tenen com a 4 o 6 o 8, a vegades en tenen 8, colors diferents. Saps aquells que apretes a dalt i hi ha els colors bàsics, el blau, el negre, el verd, el vermell... Eduard Virgili, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Mira, els tinc just aquí al davant ara
11: Veritat?
12: Mateix, aquests bolígrafs. Sí, sí, sí. I tu deies, mira, tenen el verd, el blau, el negre, sí, i el vermell.
11: Aquests són els bàsics, perquè després n'hi ha alguns que són impossibles, que tenen colors pastel i que en tenen com a 6 o 8.
12: Sí,
11: són el bogeria,
12: sí, mira,
11: els
12: bolis. Bé, 6 o 8 no, però sí que canvien ja les tonalitats d'aquests colors bàsics que deies tu ara. Me'ls estan ensenyant, eh? Vull dir, com que t'escolten aquí al lloc
11: clar,
12: on avui he anat, que encara no han revelat.
11: M'estan
12: oferint aquí tot el mostruari.
11: Estem en un lloc que moltes famílies estan visitant aquests dies, perquè a part de ser l'estiu temps de vacances, també és temps per preparar el material escolar per al nou curs, i avui parlem del val escolar. Eduard.
12: Sí, perquè ens trobem que hi ha gent que no sap ben bé com funciona tot això del val escolar, per tant nosaltres avui hem cregut oportú de donar la informació de servei perquè totes les famílies ho tinguin a mà. Mira, t'explico, som a Regal i Paper, un establiment d'Altafulla que és llibreria, papereria, quiosc, copisteria, també punt de venda de material escolar, llibres, revistes, regals diversos, un comerç de proximitat, vaja, basat a resoldre consultes relacionades amb el curs escolar, i precisament com que volem facilitar tota aquesta informació a les famílies, dies ens acompanya l'Anna Vidal, que és la responsable de Regal i Paper. Anna, bon dia. Gràcies per rebre'ns i per fer un parèntesi en la teva feina, perquè hem d'explicar que al llarg d'aquesta connexió poden anar entrant, sortint i atenent-se persones aquí al taulell.
13: Sí, sí, si s'omple hauré d'estar pels clients i us hauré de deixar un momentet, però bueno, tinc una mica d'ajuda i esperem que no hagi de, no hagi d'interrompre molt.
12: Escolta una cosa, quines preguntes us fan més sovint quan entren per la porta preguntant precisament per això, pel bal escolar?
13: Bueno, principalment la pregunta és com s'han d'activar, si ho han de rebre per correu, si com poden accedir als vals. Aleshores, bueno, enguany hi ha una novetat que és nou. Fins ara s'enviava la carta en paper i arribaven a casa. Aleshores, aquest any ja no. Aquest any han d'entrar a valescolar.cat, han d'activar els vals, que allà has de, bueno, ja tots els passos has d'anar seguint uns passos molt, que són molt fàcils. L'IDALU és una cosa que és l'identificador de l'alumne, que és una cosa que costa de trobar, però està a l'informe dels alumnes, a les notes, quan els hi donen. Aleshores, des de... ells ho han d'activar. És la novetat, que no esperin. O sigui, ells arriben i em diuen: Anna, no he rebut el val escolar. I jo els hi dic: és que aquest any no el rebràs. Aquest any has d'entrar tu a val escolar i activar-lo. I, bueno, és un procés fàcil, però des d'aquí els ajudem més que res per això. Perquè l'IDALU, què és l'IDALU? És l'identificador de l'alumne. On el puc trobar? El pots trobar a les notes que et van enviar els mestres, doncs a dalt de tot, on hi ha les dades de l'alumne, allà està l'IDALU. I, bueno, i preguntes així...
12: O trucant a secretaria del centre, no? També em penso que te'l poden facilitar.
13: Sí, i el 012 sí. també t'ho podríem facilitar.
12: Ostres, sí. Fa uns quants cursos ja que existeix el val escolar, però detecto, pel que ens estàs explicant, que hi ha molt de desconeixement al voltant d'aquesta ajuda.
13: Sí, sí, perquè... bueno, desconeixement... Saps què passa amb aquestes coses? Com que es fa una vegada a l'any, i només una vegada a l'any, d'any a any ja no te'n recordes, perquè tots els clients venen i ja ho van fer l'any passat, però no se'n recorden. Aleshores, doncs, a veure, això com es feia, això com anava, i bueno, és ajudar-los una miqueta.
12: I vosaltres heu cregut oportú de penjar cartells pel poble, heu repartit unes informacions per tal de resoldre potser aquests dubtes, perquè ara és un bon moment, som al mes de juliol encara.
13: Sí, sí, bueno, els cartells els posem al costat de l'escola per quan la gent vagi a buscar els nens. Ara ja s'han acabat, però els vaig penjar quan els nens anaven a buscar, els pares anaven a buscar els nens, veien el cartell, veien lo del bal per recordar-los-hi, perquè encara hi ha algú que desconeix lo del bal, i aleshores aquí quan tots els que venen a comprar els hi dic: tens el bal escolar? I si no el tenen, l'ajudem a baixar-lo i poder-se descomptar els 60 euros que es descompten, que està molt bé.
12: Ara en parlarem també amb què es poden gastar aquests 60 euros. En tot cas, escolta, mira, ara pregunta que et faig jo en primera persona.
13: Sí.
12: Els que tenim canalla que han fet I3, no tenim bal escolar, no encara?
13: Aquests encara no.
12: Llàstima.
13: Aquests encara no. Hauràs d'esperar a que facin primària. El primer any es va fer 100 euros i per primària només. I el segon any van baixar a 60 euros, però ho van ampliar a secundària. I a infantil, de moment, s'ha quedat així.
12: A veure, explica'ns, es pot gastar tot de cop? S'ha d'anar fent amb diferents compres? Quan una persona ve aquí per fer la despesa del val escolar al vostre establiment...
13: Mira, el val escolar són dos vals de 30 euros. Aleshores, quan tu vas a comprar, t'has de gastar, per descanviar el val, t'has de gastar 30 o més. Perquè si tu et gastes 20 euros i pagues amb el val escolar, la Generalitat et paga aquests 20 euros i els altres 10 es perden. Aleshores, doncs, has de gastar-te'ls els 30 o una mica més i pagar la diferència a l'establiment. Pots fer de 30 en 30 o els 60 de cop. No es poden les coses que entren, diguéssim, les coses que pots gastar-te, qualsevol cosa, llibres pel nen, bueno, llibres, papereria,
12: aquests bolígrafs que s'havia fixat la Núria,
13: entrarien les motxilles, vull dir, tot el que sigui coses de papereria entren, no entrarien, per exemple, calculadores també entren.
12: Una motxilla, vosaltres que també oferiu motxilles.
13: Una motxilla.
11: La de bolis també, que em podria també comprar jo amb 60 euros,
13: Bueno, no te'ls acabaries, per això. no te'ls acabaries.
12: Anna, hi ha famílies que prefereixen esperar fins al setembre. És recomanable això? O tu diries que s'avancessin i que s'ho agafessin amb una mica de calma?
13: Mira, saps quin és el problema? Que els llibres encara no arriben. O sigui, els llibres de text no arriben, arriben cap a finals d'agost. Aleshores, les famílies venen aquí amb el val, els que són molt matiners, venen amb el val i em diuen, té, ja el vull gastar. Jo els dic, espera't, perquè clar, ara mateix no tenim aquí els llibres. Aleshores, no arribaríem als 60 euros. I jo els dic que s'esperin i que ho facin quan jo els avisi de que ja tenen la seva comanda preparada. Mm-hmm. Perquè, bueno, nosaltres funcionem així. Ens ve el client, ens fa la comanda per WhatsApp o venen a la botiga físicament, els encarreguem els llibres i quan ja els tenim a la botiga els enviem un WhatsApp de que ja els poden venir a buscar. I és quan ja han de portar el val i fer... També és veritat que ara hi ha gent de fora d'aquí d'Altafulla, que són d'altres poblacions, i venen, porten el val i aleshores compren coses de papereria per començar o la motxilla o els bolis i aleshores descanvien el val ara, no? Mm. Però com que fins al novembre no caduca...
12: Relax, ens ho prenem amb calma. Digues.
11: Jo voldria preguntar també per veure la tendència, actualment els llibres, almenys els de secundària, te'n pots donar perfectament els 300 euros tranquil·lament. Llavors no sé si el fet que hi hagi aquest ajut de 60 euros fa que es gasti més en papereria, com que ja tens un alleujament pel que seria l'obligatorietat dels llibres, doncs que aquell remanent es gasti més en papereria. Ha fet que pugin les vendes d'altres productes doncs, que potser no serien tan necessaris?
13: El fet de, mira, el fet de que muntessin això del val escolar, perquè això la Generalitat, al principi, la idea era perquè la gent gastés al petit comerç. I el primer any estava prohibit bescanviar el val a la xarxa, a les comprant en línia. Mm-hmm. Aleshores aquí a les llibreries i papereries de peu de carrer va ser un èxit perquè motxilles, bueno, jo no es feia, no sé els anys que feia que no en venia tantes, no? Perquè ara, bueno, malauradament tot va online, les botigues online. Aleshores aquell any va ser, bueno, les motxilles es van vendre molt, el material, bueno, van augmentar molt les vendes. Per desgràcia nostra, això va canviar i el segon any ja es podia comprar a les botigues online. Aleshores, bueno, es va notar. De fet, el gremi de llibreters està batallant amb la Generalitat perquè s'intenti doncs que si fan aquesta cosa que almenys les botigues de proximitat se'n beneficin i no en vagin els beneficis a botigues de fora de Catalunya, no? Mm-hmm. Bueno, això a part. Ah, perdona, em preguntava si havia notat que si la gent es gastava més en papereria.
11: Sí. Bé, sí, papereria sí, o en altres productes, això que dius de les motxilles, amb clar, ja és un exemple, sí.
13: Sí, doncs sí que es gasten més, perquè, bueno, és allò, veus els 60 euros, vens a la botiga i dius, bueno, va, els llibres ja ho tinc d'allò, mira, doncs amb aquests 60 euros et compraré aquesta motxilla tan xula, tal, i sí que ajuda, i tant que ajuda.
12: Núria, mentre estan parlant, va entrant gent aquí a Regal i Paper, suposo que els micròfons ho enganxen, sí. Tot això. Anna, ara en ple estiu, què és el que més surt? La gent ve a buscar la premsa, suposo que avui tots els fanàtics del futbol i de la Roja venen a buscar el diari...
13: De fet, avui el Mundo Deportivo encara no l'hem rebut.
12: No,
13: hem rebut una notificació que arribarà en una segona volta. Haurà passat alguna cosa... Bueno, algú els hi haurà passat i no han pogut sortir a temps i ara vindrà el Mundo Deportivo amb una segona volta. L'estem esperant, però avui sí, avui el dia és vendre els diaris esportius per la Roja i...
12: I molts articles de papereria, veig també que teniu instal·lats aquí, moltes llibretes, molts blocs, també aquests quadernets d'estiu, no?, d'activitats per la canalla.
13: Això és el que t'anava a dir quan m'has dit que és el que més es ven, tant per adults com per nens. El que més es ven ara són el passatemps per fer l'estiu, el passatemps per nens, els del cabell fort, els del tatano, bueno, n'hi ha diversos per nens petits i per adults també. I això és el que, bueno, la gent té ganes de llibres de butxaca per estar a la platgeta una mica i llegir una miqueta. Aquest any, Àngels, aquest any que hem trobat que els passatemps es venen més, sí, eh que sí?
14: Sí.
13: Sí,
12: doncs,
13: sí.
12: Mira, els passatemps que circulin per tota aquella gent que gaudeixi de les vacances i els que encara no les gaudeixin, que vagin ja això reservant el seu exemplar perquè quan les facin puguin
13: tenir. Jo ja el tinc reservat,
12: sí, veus que
13: sí, sí, ja dic, mira, ara no puc, però quan pugui m'agafaré aquest i em relaxaré una miqueta. Ara no podem.
12: Anna Vidal, gràcies per fer-nos aquest forat a la teva agenda un dia tan intens com avui, que és dilluns.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
12: Núria, escolta, mira, sí, abans que parlàvem dels motxilles, n'hi ha una de Hello Kitty, una de Bola de Drac, una altra de la Mini,
13: i de One
12: Piece, bàsquet.
13: N'hi ha alguna de One Piece?
14: Sí,
13: ho dic perquè...
14: Sí.
13: Ah, perquè després tenim un Freaky Time dedicat a One Piece, per tant...
12: Sí, mira,
13: bé.
12: Ara l'he vist allí amb a la cantonada gairebé.
13: Molt
12: sí,
13: bé. Eduard Virgili, això és molt llaminer, això
14: mira,
13: és molt
14: veus,
13: llaminer.
14: Ara tinc una... Tinc una clienta que està dient la millor botiga d'Altafulla. Ho trobes
13: Vinga.
14: Tot.
13: Vinga.
14: Moltes gràcies.
12: Eduard. Una abraçada, Núria.
13: Moltíssimes gràcies també. Demà més, company.
12: Gràcies. Que vagi bé, a reveure.
15: Obert per vacances.
13: I el que fem ara és anar avançant amb el programa i ens queden encara un parell de podcast i una agenda abans de tancar l'edició d'avui. Vinga, va, una mica de tranquil·litat i relaxament. Anem cap al mar, però avui anem, com sempre, de la mà, com cada dilluns, de la mà del Sergi Corral de l'Escala, però anem a pescar.
15: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
16: La pesca recreativa a Catalunya és una activitat amb àmplia tradició i seguiment, tant la seva vessant més recreativa com l'esportiva. La pesca, entesa com a activitat recreativa, l'hem de cercar cap a mitjans i finals del segle XIX, però no és ben bé fins arribat al segle XX quan agafa més empenta i aconsegueix escapar de certs sectors burgesos fins a arribar a tothom. A Catalunya s'estima que hi ha actives més de 67.500 llicències de pesca recreativa, de les quals prop de 40 8.000 corresponen a la pesca recreativa en superfície al mar, bé sigui des de costa o des d'embarcació. Són dades actualitzades fins al 2024 que ens proporciona l'ICATMAR, l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, l'òrgan institucional que s'encarrega del control i la gestió de la pesca professional i recreativa a Catalunya. De totes aquestes llicències, el darrer estudi n'extreu que el nombre de pescadors actius a Catalunya supera els 52.000, els quals, a data de 2024, van pescar un total de 851 tones de peix, aproximadament menys d'un 5% del volum total de peix pescat a Catalunya. La pesca recreativa ha evolucionat en material, tecnologia i tècnica, però també en la seva relació amb l'entorn i la sostenibilitat. Encara que la captura i solta segueix sent molt minoritària, molts pescadors s'esforcen per a reduir l'impacte de la seva activitat de lleure cap al medi ambient. Un d'ells és Frederic Valls, que és membre de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
17: Bueno, la pesca responsable, que és quelcom que no és nou. Tot això ve de fa molts anys del Codi de Conducta Responsable que va fer la FAO a l'any 95 i a la vegada venia d'una declaració de Cancún del 1992. Doncs hem de dir que és la utilització dels recursos pesquers de manera ordenada, respectuosa i compatible amb la conservació dels ecosistemes. Assumint que el dret a pescar comporta també l'obligació de fer-ho amb criteris de responsabilitat i respecte pel medi natural. En l'àmbit de la pesca recreativa, la pesca responsable és aquella activitat no comercial, evidentment, realitzada per oci, esport, tradició o contacte amb el medi marí i que es practica complint estrictament la normativa, és a dir, vedes, talles, quotes, autoritzacions, reduint al màxim la mortalitat i el patiment dels peixos també i aplicant bones pràctiques de captura solta quan correspongui i també evitant els impactes sobre els hàbitats i les espècies en objectiu. Pesca responsable no és el mateix que pesca sostenible. La pesca responsable va lligada a com fem les coses. I la pesca sostenible més aviat el resultat. La pesca sostenible és aquella que permet aprofitar els recursos sense comprometre la capacitat de renovació, mantenir les poblacions a nivells biològicament segurs, evitant la sobreexplotació, reduint l'impacte sobre els ecosistemes i garantir que les generacions futures puguin continuar disposant d'aquest recurs. Per entendre'ns, la pesca sostenible defineix principalment el resultat que es vol assolir i la pesca responsable la conducta al mar. No podem parlar de pesca sostenible quan la població a nivell global, la població de peixos a nivell global, està sobreexplotada. Si la població està sobreexplotada, féssim el que féssim, encara que pesquéssim de forma responsable, la pesca no seria sostenible.
16: Amb aquesta filosofia, l'any 1999 neix l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, una associació sense ànim de lucre que reuneix pescadors de totes les modalitats per impulsar precisament una pesca responsable.
17: l'associació el que pretén en primer lloc és donar a conèixer i promoure aquesta manera de fer, que va més enllà de l'estricte compliment de les normes, sinó com podem veure, doncs, establir un marc d'actuació on tots els pescadors, a part de complir les normes, actuïn amb una determinada ètica, amb unes bones pràctiques, on estiguin preocupats doncs, per la gestió del recurs, pels criteris ètics, i també en ells amb aquesta vocació doncs, d'extendre aquesta manera de fer a través de, doncs, des de el que estem fent aquí, no? de promoure a fer activitats vinculades amb la ciència ciutadana. És a dir, d'alguna manera és una associació que el que busca és donar a conèixer aquesta manera de fer, establir eines perquè es pugui fer, i evidentment una de les coses importants és col·laborar amb els científics i l'administració per una millor gestió dels recursos que utilitzem a la pesca recreativa.
16: No només pescadors recreatius, sinó que davant el repte de fer una pesca més responsable, l'entitat treballa colze a colze amb els científics. Projectes com el Data Collection, el marcatge de taurons al Mediterrani i el Scientific Angler Tagging Tour recullen dades fonamentals per a la gestió pesquera a Catalunya i a la Mediterrània.
17: La relació que hi ha actualment entre la pesca i la ciència recreativa és bionívoca, no? Per una part, la pesca recreativa està treballant molt perquè accedim molt al recurs d'una manera molt selectiva, i moltes vegades doncs, la pesca recreativa és una eina important i principal al servei dels biòlegs, no? Tant en la part que podríem dir el data collection, que és pescadors que fan fotos sobre els peixos que pesquen sobre un ictiòmetre i que després doncs, fan cap a institucions científiques, fins i tot doncs, a organitzar sortides dirigides a la pesca de determinats peixos, ja sigui per marcar-los amb diferents tipus de marques o per fer censos o determinades coses. I per altra banda, evidentment, els pescadors recreatius el que volen també és que les normatives que genera l'administració es basin en aquestes dades científiques, no siguin fruit de, anem a dir, principis o objectius polítics, sinó que els principis que han de basar doncs, la gestió de la pesca recreativa han de ser principis científics.
16: Però com ha canviat tot això, la manera de practicar la pesca recreativa als mateixos pescadors? Toni Font és pescador recreatiu i membre també de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
18: Mira, jo des de que em vaig fer soci i em vaig estar amb la CPR, doncs el tema de la pesca responsable, la veritat, ha canviat molt de com pescava abans amb ara. La pesca d'abans anaves a pescar i tot el que sortia doncs ho foties al sarró, parlant clar. Però avui en dia, després de conèixer la CPR, parlar amb ells, i he començat a conèixer una mica les normatives, i bueno, i miro de fer la pesca responsable, miro de pescar el que maca, vull dir, i fem molt la pesca i suelta. Pesquem des d'embarcació, i la veritat, l'hora d'adaptar-se amb les noves normatives, doncs, bueno, comparat amb abans, és bastant... No complicat, però hi ha moltes talles mínimes, hi ha moltes vedes, i s'ha de complir. I nosaltres mirem de complir-ho sempre, el que marca, si el peix no és de la mida, el tornem a l'aigua, i normalment se'ns en quedem dos o tres o quatre per menjar. El de més torna a anar viu i a l'aigua, vull dir que mirem de complir el que està marcant la normativa, principalment la d'aquí al Cap de Creus i la Badia de Roses.
16: La pesca, com altres activitats a mar, ha de conviure amb un litoral cada cop més massificat, un mar més contaminat i un recurs en clara davallada. Però no només això, sinó que el paradigma de gaudir del mar està canviant a mesura que la societat creix. L'individualisme, els egos, el postureig o simplement l'aïllament digital.
17: Bueno, jo crec que com tota la vida, doncs avui en dia estem molt influenciats, més del que potser hauríem d'estar per les xarxes socials, i a les xarxes socials doncs, podem trobar doncs, anem a dir, dos grans tendències, no? La tendència aquesta doncs, d'actuar amb responsabilitat, etc. No? I després l'altra tendència de grans captures, de grans trofeus, etc. A partir d'aquí sí que, en funció de l'educació i de la preocupació de cada una de les persones, un pot caure més cap a una banda o cap a l'altra. Però, evidentment, la nostra feina i el que desitgem potenciar és tota aquesta tasca relacionada, doncs, a, com us deia, amb aquesta responsabilitat i aquesta visió ecosistèmica que s'ha allunyat molt d'aquesta pesca trofeig i de pescar més per gaudir més, no? Jo penso que es gaudeix fent les coses bé, no fent-ne molt.
19: Aviam, per nosaltres sí, vull dir, aviam, nosaltres quan vam sortir a pescar, fa molts anys sorties a pescar i tot el que agafaves em portaves una galla de carn. Casa, que realment ho tenies que regalar perquè no te'n menjaves. Ara quan anem a pescar, si el peix és gros i de mida, ens l'emportem, però ja et dic, 3 o 4 per fer una menjada. Lo de més, tot tornem a l'aigua. Uh-huh. Mirem que torni viu i torni viu a l'aigua. Aviam, jo en conec alguns quants i molts d'antics pescadors. Aquests antics pescadors trobo difícil que entrin a dins de la normativa. Vull dir, bueno, el que pot passar que algun dia els parin i hi haguin problemes, però no en fan cas ni en volen saber res. Les noves generacions són més, bueno, creuen més en la normativa i la compleixen molt més. Jo de les noves generacions, i cuidado que no sóc jove, no? Però de les noves generacions són molt més complidors de la normativa i fan cas del que he dit.
16: Per tant, pescar no és només endur-se el peix a casa. La pesca genera vincles estrets amb l'entorn, ajuda a observar i entendre el paisatge, fa comunitat i dona benestar emocional a qui la practica.
11: Avui la pesca ha estat... La pesca, com dèiem, ha estat el motiu central d'aquest podcast que ens porten des de l'escala, el Sergi Corral. I de podcast a podcast, però ara el que ens espera és un de molt friki, el Friki Time, que ens porten des de Vilafant.
16: Friki Time d'estiu.
20: One Piece és molt més que un anime. Per molts lectors i espectadors és un crit de llibertat. Per això, durant l'any passat, joves d'Indonèsia, Nepal i Filipines van utilitzar la bandera de la banda protagonista d'aquest anime, els Mugiwara o barret de palla en català, per protestar. Qui s'hauria pensat que un símbol d'una sèrie de dibuixos podria mostrar el rebuig al totalitarisme, la corrupció i la indignació per la pujada dels preus i el nivell de la vida? Els joves no escollien aquella bandera perquè fos japonesa ni perquè fos famosa, sinó que l'escollien perquè representava els seus ideals. Benvinguts al Friki Time d'estiu i avui el futur rei dels pirates, el protagonista de One Piece, ens donarà l'explicació de per què la seva bandera pirata és un símbol de llibertat. Però comencem pel principi. Pels qui no coneguin One Piece, Dani, benvingut, fes-nos 5 cèntims i explica'ns on i com el podem consumir, aquest anime.
21: Bones, doncs One Piece porta ja uns quants anys en emissió, passada ja dels 25 anys, no sé si 26 o 27 anys ja, i en principi doncs és un shonen d'aventures, doncs on tenim un grup doncs que tots els shonens doncs són aventures i lluites, però aquí va una mica més enllà, no? Ja que s'ha allargat una mica la història, podem veure diverses plataformes ara mateix. El tenim a Crunchyroll, on el podem veure al cap d'una hora de l'estrena del capítol al Japó, ens el pengen a Crunchyroll en versió original subtitulada, el tenim també a l'SX3 en català i el tenim a Netflix en castellà.
20: I per què creus que justament uns pirates, perquè és una història de pirates, tu dius que era un shonen d'aventures protagonitzat per pirates, ens faltaria afegir-hi, per què una història com One Piece, que va de pirates, acaba convertint-se en tot un símbol de llibertat? Tu què creus?
21: En part és per la història i perquè els pirates no són els dolents, no tots són els dolents, igual que els que seria la justícia o que aquí són la marina, tampoc són tots bons. Com et deia, Mercè, per què creus que els pirates no són els dolents?
20: Clar, jo penso que els pirates no són els dolents perquè, a veure, tampoc es pot posar tots els pirates al mateix sac i a la marina, com comentaves tu, en el mateix sac. La gràcia d'aquesta història és que no tots els bons són bons i tots els dolents són dolents. Jo penso que en principi els pirates, en aquest cas, doncs, a la banda del barret de palla, no serien vistos com dolents, no?, pel fet de ser pirates, perquè realment el que busquen és viure viure en llibertat, poder complir els seus somnis, i no busquen doncs, trepitjar ningú, no volen que ningú. I en aquestes protestes que comentàvem al principi, eren sobretot joves, com explicàvem. Per què creus, Dani, que aquest anime connecta tant amb aquest tipus de públic?
21: Primer, per la demarcació d'aquest anime, que és un shonen, que és a qui va dirigit expressament, no?, d'aventures juvenils. I segon, per l'evolució de la història, ja que s'ha fet servir per aquestes protestes, perquè això és el que s'ha vist en aquesta història, la defensa dels febles, el no trepitjar ningú, l'ajudar la gent, no només els amics, sinó ajudar el dèbil, el que està patint, el lluitar contra les injustícies per part del govern, en aquest cas, o dels que estan al poder, i això doncs ha fet que es lligués amb això. Estem parlant de les idees de lluita i justícia social per aconseguir la llibertat de One Piece. Creus que és un anime polític?
20: Els valors que es transmeten a One Piece són sobretot valors llibertaris, de justícia social, d'un món més igualitari amb oportunitats per tothom, no? Que no hi hagin diferències, que no hi hagin oprimits i opressors, però Eiichiro Oda no ho veu així, ell no considera que sigui un tractat filosòfic ni molt menys, i políticament mai s'ha posicionat. De fet, com algun cop hem comentat, doncs Eiichiro Oda és molt discret, concedeix molt poques entrevistes i fins i tot no es deixa veure mai, no? Es deixa veure molt poc. A més, a One Piece estem parlant de racisme, es parla de l'esclavitud en diferents històries, es parla de la censura, es parla de revolucions contra les dictadures, de desigualtat social, com deien, de corrupció. És una història d'aventures que barreja tots aquests valors, i jo crec que per això, com bé deies, doncs connecta també amb aquest públic doncs juvenil. Tu, Dani, creus que aquesta és la clau de la història, el fet aquest de que barregi doncs les aventures amb tots aquests valors socials, que jo crec que ha estat molt d'actualitat?
21: Sí, en part sí, però també el mèrit de l'èxit d'aquesta història també és els personatges, la creació del món, l'interconnexió que ha creat amb la història l'autor Eiichiro Oda, tot el que el que està durant tant l'anime com el manga. Jo crec que part de l'èxit és tot el conjunt.
20: I a més, a part de veure l'anime, com comentàvem al principi, també podem llegir-lo. Tenim aquesta edició triple de Planeta, tant en castellà com en català. Per tant, jo crec que els joves que van sortir al carrer doncs, l'any passat amb la bandera del barret de palla sabien molt bé el que simbolitza aquesta bandera. One Piece és una gran obra que ens convida precisament, com hem explicat en aquest Friki Time d'estiu, a viure aventures i a buscar la llibertat. Això ha estat el Friki Time d'estiu. Som en Dani
21: i la Mercè.
20: I ens retrobem al proper programa.
1: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I després d'aquesta història de pirates que ens porten des de Vilafant amb One Piece, abordem altres històries, us expliquem què podeu fer avui arreu del país. Marxem cap a l'agenda amb la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la primera proposta, no?, ens du cap a Miami Platja.
1: Sí, comencem aquesta agenda cultural que en el marc de la Festa Major de Sant Jaume, demà dimarts, dia 21 de juliol, arriba una nova edició de les Nits de Pèrgola, que és una proposta per gaudir de tres vespres dedicats a la música, la dansa i la cultura popular davant del mar. La jornada comença demà a les 7 de la tarda amb una exhibició de country, després una actuació del Club de Rítmica Miami i a les 9 del vespre hi haurà dos concerts. Primer, un concert de l'Eric Caribbean Club, que és com de bachata i música així com
0: una mica això que estem escoltant, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I després, per tancar la nit, hi haurà una sessió de DJ.
0: Molt bé. DJ latino, que també tot va en consonància.
1: Sí. Molt bé.
0: Això serà demà, com deies, a partir de les 7, Nits de Pèrgola a Miami Platja. Sí, Festa Major de Sant Jaume, ja és Sant Jaume.
1: Mare de Déu. Sí, i no m'ho pensava jo pas, passa el temps volant.
0: Sí, sí, sí, sí, és una de les cites imprescindibles de l'estiu, Sant Jaume. Molt bé. Segona proposta, un espectacle d'humor.
1: Sí. Seguim aquestes propostes a Sant Martí de Sarroca, també una Festa Major, que avui, dilluns dia 20, arriba al seu final. I l'acte que destaquem, com bé comentaves, és un espectacle d'humor de l'humorista Peyu que es diu La Niña Bonita, que és que amb un bombo, 90 boles i un pernil en joc, en Peyu ens presenta un espectacle d'humor participatiu que combina el teatre, la improvisació i la complicitat del públic.
0: Molt bé, amb l'humor del Peyu.
1: Sembla bastant curiós això, que regali un pernil.
0: Lo del pernil, no està malament, no està malament. Suposo que entra dins de l'univers del Peyu. Mira, estava mirant, perdona pel déjà vu, a Sant Jaume, 25 de juliol.
1: Molt bé, perfecte.
0: Molt bé, ja tenim data. Seguim endavant amb les propostes, Lídia.
1: Sí, i l'última proposta és la Peralada Medieval. I és que aquest estiu en l'Oficina de Turisme de Peralada no ens invita a poder recórrer els espais més emblemàtics del nucli històric i conèixer com era la vida durant aquesta època. I hem parlat amb la Iraida Sanz, que és la responsable cultural i coordinadora d'aquestes visites, perquè ens expliqui una miqueta el recorregut.
2: On hi ha una còpia d'impremta del segle XVI de la crònica del segle XIV del paral·lelenc més il·lustre de la història, que és el cronista Ramon Muntaner, i allà també presentem la figura de Ramon Muntaner. No es pot parlar de la Peralada Medieval sense parlar d'ell. També comentem altres peces del Museu de la Vila.
1: I a part del Museu de la Vila, la ruta inclou també l'entrada al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec amb el seu claustre romànic i les restes de l'antic Pòdium Iber i una visita també a l'església de Sant Martí. I aquesta activitat es fa també demà, dia 21 de juliol a les 6 de la tarda, i es pot escollir si fer en català o en anglès. Té un preu de 6 euros i cal, això sí, fer una reserva prèvia a l'Oficina de Turisme de Peralada.
0: Molt bé. Són d'aquelles activitats que n'hi ha moltes a l'estiu que combinen oci i coneixements, activitats que tenen a veure amb la història dels propis municipis, amb el seu patrimoni, que n'hi ha un munt, més enllà de festivals, que també n'hi ha. Bueno, variadeta, com sempre, arriba l'agenda del dia, i això que només és dilluns. Déu-n'hi-do. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltíssimes gràcies.
1: Ale, fins demà.
0: Fins demà. I ara sí, definitiu, saber quin és el gelat de Festa Major de Granollers, que ens ho expliqui l'Aina, bé, que ens ho expliquin els companys de Cardedeu, a través de l'Enric Rubio. Enric, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou. Com ens agraden les rèpliques, Núria?
0: Sí, jo recordo les llenties de divendres, no?
3: Sí.
0: I com ens agrada el menjar, perquè portem un parell d'enquestes parlant de menjar.
3: Ho has vist, no serà l'última, Ja t'aviso que abans de plegar jo de vacances no serà l'última.
0: Vinga.
3: Mira, et porto la... Bueno, no rèplica, sinó la contesta en el que hem interpel·lat a l'Aina, i ja et dic jo que fa bona pinta, Núria.
0: Sí, a veure, per si algú se'ns ha despistat, estem preguntant quin és el gelat que més us agrada en totes les varietats, forma, color i gust, el que vulgueu. En general, quin és el gelat que més us agrada? I l'Aina deia que els ametllats els trobava avorrits i que el millor era el de Festa Major de Granollers. I ara ens ha d'explicar com és.
3: Correcte. Ja ens ha dit que és d'un establiment que no vol dir marques, però aquí tenim com és, i ja dic jo que ara me'n vaig a buscar-ho. Mira.
4: Doncs el gelat de festa major és un gelat d'estracciatella, però en comptes de nata és gelat de torró amb xocolata.
3: Què? Com et quedes?
0: Espera, torró amb xocolata. Ah, bé, eh?
3: O sigui, en comptes de la nata, torró, gelat de torró i amb les mateixes virutes de xocolata que tindré estracciatella.
0: A veure,
3: o sigui...
0: Aina, amb carinyo, Aina. S'assembla molt a l'ametllat, tia.
3: Sí, no? és semblant.
0: Clar, perquè és torró, que porta ametlla i xocolata. Ai, no!
3: S'accepta, sí. Pop, exacte.

0: Exacte.
1: Escolta, estic veient que tothom tira cap a gelats com de llet, com de nata, no?
0: Sí,
1: els gelats
0: sí.
1: aquests de gel no triomfen massa avui.
0: Jo és que, general. Si t'haig de ser sincer, allò més que gelat, home, no sé, tenint aquelles birqueries, ostres, és que ha posat-me allò.
1: Però mira, ja estàs fent tendència, Enric, ja estàs
0: home,
1: fent tendència.
0: Home, absolutament, ja saps que jo influencio, amanyo, una miqueta, sí. Però mira, t'he buscat una miqueta a gustos dels més irreverents que poden haver al mercat.
1: Ah, sí.
0: Jo et dic que me'ls puntuïs de l'1 al 10, d'acord?
1: Ai, vinga.
0: Comencem amb el gelat d'all.
1: No l'he provat mai. Exòtic.
0: T'ho imagina't damunt d'un entrecot. No està malament, potser.
1: Ah, mira. Va,
0: vinga. Poc se'n parla.
1: Clar. Sí, aquí has estat bé. Sí.
0: També tenim gelat de bacó caramelitzat.
1: Ai.
0: Sí.
1: Ai, no sé què vols que et digui. No sé. Tu digue-m'ho posaries... tu també, a veure què...
0: Jo crec que aquest ha d'estar molt bo, jo sóc molt cuinat, però crec que aquest ha d'estar molt. Sí. I aquí t'emporto un que potser no et sembla bé, però després et dono una idea. Gelat de peix. I dius, no? Però i si aquest gelat potser fos de brandada, de bacallà? Ep, potser seria diferent,
1: Sí.
0: Que sí?
1: Sí.
0: Que sí?
1: Ara ja el noto, sí.
0: I per acabar, mira, potser gustos també irreverents seria el de curri i pastanaga, salsitxes i pèsols.
1: Tot, o sigui, això seria un curri, pastanaga, salsitxes i pèsols, seria un?
0: Sí,
1: que llarg de dir, s'haurien d'inventar un nom per aquest gelat.
0: Ara jo potser em quedo, no diré que en sóc un... Ara en tiraré molta gent al damunt, però m'agraden, però no sóc el que acostumo a demanar-ne. Però és que hi ha el gelat de cargols, i amb gelat jo no sé si ha de funcionar gaire.
1: Gelat de cargols?
0: Sí.
1: De cargols, de veritat?
0: De cargols, de veritat.
1: Amb la seva babeta i tot?
0: Això no ho sé, desconec. Que jo sóc dels que pensa que els cargols són bons per la salsa, A veure si m'entens, que potser un cargol bullit sol... saps la sopa de pedra, aquella faula?
1: Ai, sí.
0: Doncs,
1: sí.
0: És una miqueta això, crec jo, Però bé, ara hi tinc tot Lleida al damunt,
1: Tot Lleida al damunt.
0: Disculpeu, us estimo.
1: Bueno, lleidatans, sisplau, contesteu-li a l'Enric. Ens agraden molt les rèpliques. Demà pregunti el que pregunti i li contesteu.
0: Exacte.
1: Els cargols, que són els cargols, el gelat de cargols.
0: Exacte.
1: Si algun lleidatans està escoltant, que espero que sí, i ens pot dir, lleidatà d'on sigui, ho dic perquè per allò de la simbiosi cargols-lleida, i ens pot dir si el gelat de cargols realment l'ha fet mai i l'ha provat, mira... Doncs estaria bé, recollirem. Sí.
0: Exacte, sí, perquè de Sarrià dubto que hi hagi una gelateria que faci gelat de cargols. No ho sé, aquí ho deixo.
1: Molt bé. Escolta, Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies, companys.
0: Salut, que vagi molt bé.
1: Demà, Enric, ràpidament. Demà què preguntem? Sí, ui, se'ns en va.
0: Demà ens esperem un tema molt interessant, però és una sorpresa.
1: Vinga.
0: És una sorpresa, per tant, avui us desvetllarem una cosa diferent a les xarxes. Per tant, emplacem tothom a buscar-ho. No és com us he deixat, sinó que tenim una cosa molt especial preparada.
1: Vinga, fins demà, Enric, gràcies.
0: Ho deixem així. A reveure.
1: Fins demà també a tots vosaltres, Obert per Vacances, a partir de les 9 a la vostra ràdio local.

0: I'ma get you real good and I betcha.
1: Estàs escoltant Radio Cardedeu.
2: Radio Cardedeu. Són les 11. Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo del fins ara secretari general de la conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. Escoltem ara les declaracions de Salvador Illa sobre Moreno.
4: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
3: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 en la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i un altre per un furt, a més d'una denúncia per desobediència. Pel que fa al SEM, va atendre en aquest cas 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una trentena de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat. En total, la celebració va reunir prop de 46.000 aficionats entre el Fòrum, la Plaça de Catalunya, l'Arc de Triomf i també Plaça Espanya. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació i mesura i també redistribució de sediments. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques diferents. Continuarà també restringit l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural de Montmell-Marmellà. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Bàscara en sentit França obliga a tallar un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també una avaria, l'AP7 a Gelida deixa també un altre carril tallat direcció Tarragona i provoca també retencions importants. A banda, a circulació intensa, com és habitual, als accessos a Barcelona, l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu i a la C-17 a Mollet del Vallès.
2: Notícies en xarxa.
5: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
6: Avui és divendres 17 de juliol de 2026.
5: I avui sí que arribem a l'hora perquè no ens hem quedat sense llum.
6: Iu! Així que benvingudes totes al 631è Infopodcast Cardedeu.
7: Això vol dir que només en queden 9.
5: Va, Susana, fot-li fort!
6: Avui és el Dia Mundial de la Justícia Internacional.
5: Allò que no existeix.
6: També Santa Aleix i Santa Rufina.
5: Oh, Rufina Cànovas, felicitats!
6: Tal dia com avui, però de 1990, presentava l'informatiu la Marta Elias i ens explicava que s'havia organitzat un sopar, atenció, un sopar de tots els tallers mecànics de Cardedeu al restaurant El Racó.
7: Doncs ja seria hora de que... Bé, jo crec que enguany no s'haurien guanyat pas un sopar, perquè com costa trobar un bon mecànic, eh?
6: Ja l'ha deixat anar. Va, i avui acabem dient buscar de la Mare de Déu del Carme a l'Assumpció les millors gallines de tot Ponedor.
5: Opa, aquí! Clar que sí, va, i senyores...
6: Les gallines amb aquesta calor.
5: Com?
6: Estaran mortes les gallines amb aquesta calor.
5: I sí, senyores i senyors, les temperatures seguiran baixant. Sí, com a mínim fins diumenge i després ja es mantindran per damunt de la mitjana, però en aquesta, sense aquestes exageracions. I nits que per poquet, molt poquet, són inclús roents, així que sembla que la cosa va bé. No costa gaire que vagi millor, però va millor.
6: Clar, però quan dius que les temperatures seguiran baixant, què vols dir exactament?
7: Que fins diumenge baixaran.
6: Ja, però baixaran quants graus?
7: Fins als 31, 32.
6: O sigui que no baixaran.
7: Home, sí, baixar, perquè venim dels 38.
6: 30 graus no és que baixin.
7: Home, és que baixi.
6: Estem per sobre de 30 graus, no és que baixin. De 30 a 34 no és molta diferència.
1: Quina pena.
6: Va, i Cardedeu engega la campanya Volem persones responsables per promoure la tinença responsable d'animals de companyia. Jo, això cas, no passarà.
7: Doncs sí, és que l'Ajuntament de Cardedeu posa en marxa la campanya Volem persones responsables, com bé has dit, Susana, per promoure aquesta tinença responsable d'animals de companyia. No, no, bé, de fet, i les conductes cíviques als espais públics vers la comunitat. No, no cal promoure que la gent tingui més animals, eh? Que els que hi ha ja està bé, igual que els nens, però serà, més ja no.
6: Serà les conductes incíviques, no? Ah, no, per promoure les conductes cíviques. Val, sí, perdó, perdó.
7: La campanya consta d'un tríptic informatiu i de material gràfic que es publicarà a la xarxa respecte a les obligacions, el compromís i el compromís que comporta tenir un animal. Doncs, Ajuntament, a veure si cardeu feina i aneu al camp d'aviació i feu que els gossos no corrin com si fos un pipicamp per damunt del sembrat.
6: Jo vull córrer allà... pels camps, Sí, això és el que pensen tots els gossos.
7: I cada persona que l'informes educadament t'engeca un moc i diu a mi perro no li dices eso. Doncs mira, així que Ajuntament, hòstia, envieu la policia local a fotre feina.
6: Jo vull córrer pels camps.
7: Sabem que costa això de que la policia faci feina, però porteu-los allà que anirà bé.
6: Va, d'entrada la campanya fa esment a l'obligació d'identificar els gossos, els gats i les fures amb microxip i d'inscriure'ls al cens municipal. Un tràmit aquest últim que és gratuït i que es pot fer des de la seva electrònica de l'Ajuntament mitjançant el tràmit específic. I passem ara a la secció de l'Horta.
8: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
7: Senyores i senyors, sí, ha arribat a ca la Susanna i l'Enric. Tenim les fulles a les tomaqueres afectades. Núria Lázaro, ja pots... Saps allò de Consuelo de Muchos? Doncs ja pots estar més descansada perquè ens ha arribat també. Ara, quan surti...
6: Què ens ha arribat?
7: Aniré a doncs, una malura que té a les fulles, així, sí.
6: I què has dit, què has dit? Consuelo de Muchos? Això en castellà ha sortit a la teva boca?
7: No, mai.
6: No m'ho puc creure.
7: Que no ho dic pas, jo, això.
6: Consuelo de Muchos...
7: Va de retro, va de retro! Ara quan surti aniré a mirar a veure què hi podem fer.
6: Però com segueix això? Consuelo de muchos?
7: Pa,
6: no,
7: company.
6: Sí, no.
7: És mal de muchos.
6: Ah, consuelo de tontos. No? O alguna cosa
7: ja està,
6: així.
7: Núria, ho ha dit ella, jo no ho he dit, eh? O sigui, que consti que jo m'havia quedat a mitja frase i maldita. Va, Susana, tira milles.
6: Va, res,
7: va, jo, ja tira
6: milles,
7: tira milles.
6: Passant del porta a porta. Farmàcies de Guàrdia, Enric, les has buscat?
7: Hòstia, és divendres.
6: Amics i amigues, no les ha buscat?
7: Les que estiguin obertes.
6: Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Els nostres espectadors estan esperant, els nostres oients estan esperant. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Va, tu pots. Quines farmàcies de Guàrdia tenim?
7: Cases i cases. Oh, quina
6: cases i cases. Palau, Gatella, Estalvi i dissabte i diumenge cases i cases.
7: I amb això arribem al No pots estar avorrit que li fardeu en un poble com Cardedeu i seguim amb la festa del Poble Sec. Avui caminada popular. Entreu al web de l'Ajuntament i mireu la programació que hi ha molta cosa. Val la pena, ja veureu, molta cosa. Així que amb això...
6: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
7: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts.
6: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
7: Salut i poble, consumi de presat i feu sòcies!
9: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Departament d'Economia ha iniciat la preparació dels pressupostos de la Generalitat per al 2027 i ha fixat el 23 d'octubre com a data límit perquè les conselleries presentin tota la documentació. Els comptes es prepararan amb un objectiu de dèficit del 0,1% del PIB i una regla de despesa del 4% per al 2027. I també en política, Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i un per furt, a més també d'una denúncia per desobediència. El SEM, per la seva banda, va atendre també 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una trentena de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també de redistribució de sediments. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. També continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Mermellà. I pel que fa a la mobilitat, hi ha 3 accidents destacats en aquests moments, una Bàscara en sentit França, un altre a l'Ampolla en sentit Barcelona i un tercer entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, també en sentit Barcelona. En tots 3 casos hi ha un carril tallat i registren retencions importants. A més, també una avaria entre Martorell i Castellbisbal en sentit Tarragona, també obliga a tallar un carril i provoca cues. La resta de retencions són les habituals als accessos de Barcelona, especialment a la B10 i la B20, direcció Nus de Llobregat, i també a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu en sentit Barcelona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: 40.7 FM.
3: Pam pam pam bi pam bi pam pam pam bi pam pam pam bi pam bi pam.

0: de 10. És la 1.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El Departament d'Economia inicia la preparació dels pressupostos de la Generalitat per al 2027 i ha fixat el 23 d'octubre com a data límit perquè les conselleries presentin tota la documentació. Els comptes es preparen amb l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB i una regla de despesa del 4% per al 2027. I també en política, Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. I els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també s'ha activat el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques diferents. Continuarà també restringint l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialp, a la Ribera Salada i també a l'espai natural de Montmell-Mermellà. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també de redistribució de sediments. I Barcelona ha registrat un 11,2% menys de delictes durant el primer semestre d'aquest 2026, segons el balanç de la Junta Local de Seguretat que s'ha presentat avui. Tot i el descens general de la criminalitat, la ciutat ha registrat 9 homicidis, 3 dels quals vinculats al crim organitzat. També han baixat els robatoris violents, les agressions sexuals i els delictes relacionats amb la multireincidència. I el funicular de Vallvidrera estarà fora de servei del 27 de juliol al 28 d'agost per la revisió anual i Ferrocarrils de la Generalitat habilitarà un servei alternatiu d'autobús amb el mateix horari. Durant aquest període també es farà la revisió general dels dos vehicles, una actuació que es du a terme cada 10 anys. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar Argentina 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i també un per furt, a més d'una denúncia per desobediència. El SEM, per la seva banda, va atendre 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una trentena de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat.
1: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units després de la flamant victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya. Sense incidents destacables, un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
3: No, aún no, no hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
0: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria per 1-0, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
5: Sí, 16 anys després del combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella, com deies, a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
0: És dilluns 20 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
6: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller, educador social i fins ara secretari general de la conselleria.
7: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
0: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis.
6: Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades de la Junta Local de Seguretat.
0: Els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc a la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
6: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
0: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
6: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
0: I un dia més estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest pulsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de pulsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Francesc Càvila, la redacció i coordinació Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units. Ho fan aquest migdia amb la Copa del Món sota el braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada als carrers amb milers de persones celebrant-ho. Una celebració que és ben especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. És el cas de Terrassa. L'escenari Bel, al Parc de Vallparadís, s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure aquesta nit passada en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans Dani Olmo i Marc Pubill ha fet bullir una ciutat que ha seguit amb la celebració pels carrers sense incidents destacats, això sí. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
9: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. és més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
3: No, aún no, no hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
9: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
0: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial. Sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
10: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
11: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
10: Per a Martorell, tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
12: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
10: Martorell va demostrar que la Roja té clac a la ciutat.
0: Un dels grans protagonistes d'aquest Mundial ha estat el jugador de l'Estanyol, Pau Cubarsí. El central gironí del Barça ha estat triat millor jugador jove del torneig. Una trajectòria meteòrica que l'ha dut de jugar al Vilablareix a tocar el cel mundialista. Televisió de Girona, Bru Ortega.
13: Només amb 19 anys, Cubarsí s'ha penjat l'or mundial, convertit en un dels millors centrals del món i havent hagut de defensar amb èxit a davanters de primer nivell com Kylian Mbappé, Dembélé, Olise o Leo Messi, entre molts altres. Així valora la fita des del Futbol Club Vilablareig i concretament el seu director esportiu, Àngel Gibic. Escoltem-lo.
14: Ens sentim molt orgullosos de tenir un jugador que va tenir els seus inicis aquí i que hagi aconseguit tan jove doncs arribar en tan poc temps a l'èlit, en aquest cas aconseguir un Mundial. La veritat que és tot un exemple com a jugador, com a persona, per tots els nens i nenes que ara mateix formen part del nostre club.
13: Ara, Cubarsí s'ha convertit en el primer gironí que guanya un torneig continental, a més de ser escollit com el millor jugador jove del torneig.
0: I tenim una última hora perquè acaba d'aterrar l'avió de la selecció espanyola a l'aeroport de Barajas, a Madrid, amb tots els components de la selecció i, evidentment, la Copa del Món de futbol. Una Copa del Món que ha generat celebracions, com us estem explicant, al llarg de tota la nit i matinada, però que en l'àmbit esportiu implica que Espanya ja pugui penjar-se una segona estrella a la samarreta. Anna Freixa, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Sí, i això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats, i en Pau Cubarsí, Excelsior, des de la defensa. El de l'Estanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final, Espanya es va imposar a l'Argentina de Leo Messi per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga. El jugador català Marc Cucurella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
15: Similant-ho encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat, i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabíem que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
5: I això deia Dani Olmo.
16: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
5: amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol acaba d'aterrar ara mateix a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Està previst, doncs, que surtin ja de l'avió i la copa la portin Luis de la Fuente, el seleccionador, i Rodri, el capità, i doncs siguin els dos primers en sortir d'aquest avió que, com dèiem, ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa és on començarà la rua dels campions. Començarà aproximadament a les 7 de la tarda, recorrerà els carrers de Madrid i a les 9 del vespre la festa es completarà a Cibeles.
0: Us anirem explicant tot allò relacionat amb aquesta arribada de la selecció espanyola a Madrid al llarg d'aquest informatiu. De moment seguim repassant com han anat les celebracions a Barcelona. Prop de 20.000 aficionats han celebrat fins a la matinada la victòria de la selecció.
6: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler ho han celebrat el títol a la plaça d'Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, valora el civisme en la celebració.
17: La resposta de la ciutadania va ser, jo diria, cívica, va ser amb una nit de molta alegria i de molta celebració. La nostra estimació és que van sortir més de 50.000 ciutadans de Barcelona al carrer a manifestar la seva alegria i que s'ha saldat sense cap incident greu i, per tant, la celebració ha estat alegre, ha estat de convivència, tenint en compte que entre nosaltres també tenim una comunitat argentina molt important a la nostra ciutat, que també donaven suport a la seva selecció.
0: Unes celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
6: Dos dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer pel furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
0: A Salamanca hem de lamentar la mort d'un noi de 13 anys i un altre que ha resultat ferit greu, en concret a Ciudad Rodrigo, en les celebracions per la victòria.
6: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
0: Canvis al govern de la Generalitat. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia, per motius personals, segons ha comunicat el president Salvador Illa aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix a 4:45 de la tarda.
6: Es tracta del primer canvi de l'executiu des de la investidura ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
7: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
6: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on ja ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Illa ha remarcat que el relleu permetrà donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
7: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
6: La consellera sortint ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'Equador de la legislatura.
0: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir avui a aquest primer canvi de l'executiu d'Illa. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà pas l'últim canvi i diu que reflecteix precarietat en el govern.
18: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
6: Els comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Tot i això, la portaveu dels comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents a que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit, diuen, delicat.
19: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i totes sabem que és una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, que importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
6: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó que és continuïtat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:45. La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
21: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
20: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
22: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
20: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
0: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet han començat a tornar aquest matí als seus domicilis i també als negocis. De fet, el primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
6: I el seu restaurador, Miquel Santamarta, ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
23: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una altra valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
6: El retorn, però, encara queda lluny per la bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
24: Tinc esquerdes a Manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
6: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
0: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
25: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
26: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general, no? Significa doncs apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat, significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques amb quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
25: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
0: El govern aprovarà demà la declaració de la Festa del Riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens a l'any 1899. Canal Té, Miquel Pinyol.
2: La Festa del Riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional, una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la Festa del Riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
3: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899, i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i per tant continuem treballant.
2: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de festa tradicional d'interès nacional.
0: I és moment per a la cultura. El 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yeon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
8: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
4: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
0: Passem per Tarragona perquè per primera vegada la història, les entrades pel 30è concurs de Castells s'han hagut de sortejar. S'ha estat de manera pública en un acte obert al Teatre Tarragona. Aquest migdia s'havien sol·licitat 87.286 entrades per les jornades de dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. Tere Ortega, Tarragona Ràdio.
9: Ha estat la canalla castellera l'encarregada d'extreure els números que marquen l'inici de l'assignació de les entrades entre totes les persones que s'havien inscrit al procés. Corresponen 4 entrades per petició. El número de tall de la jornada de diumenge ha estat el 14.337. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles, com ha explicat la conductora de l'acte, la periodista Aina Mallol.
11: 4.855 són les entrades disponibles per la jornada del diumenge. Recordeu que hi havia aquestes 67.577 peticions i que fem el sorteig en base al 17.690.
9: Per dissabte el número de tall ha estat el 5.172 i s'adjudiquen fins al 543. El 24 de juliol els afortunats rebran un correu per adquirir les entrades.
0: I Vertebra Dansa enceta una nova etapa a Tortosa amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals a diferents espais fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
12: L'alcaldessa de Tortosa, Mari Eixà, ha celebrat poder acollir i recuperar un festival que va néixer a la ciutat. I Eixà també ha destacat l'aposta de Tortosa pel món cultural.
5: És un senyal més d'esta aposta per tot el món cultural a la nostra ciutat, perquè tenim molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
12: Vèrtebra Dansa s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o la nit solidària i del circ, amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
0: I seguim amb esports, perquè la Copa del Món de Futbol ja és a Espanya. La selecció espanyola ha desembarcat fa només uns minuts de l'avió que els ha portat des dels Estats Units amb el trofeu sota el braç. El transportava el capità i millor jugador del campionat, Rodri. Ana Freixa, bon dia de nou.
10: Bon dia, Marta. Sí, Rodri ha estat l'encarregat de sortir de l'avió de la selecció espanyola amb el trofeu a les mans, acompanyat de seleccionador Luis de la Fuente. Després han baixat la resta de companys d'aquesta selecció, de la resta de membres de l'equip. S'han fet una fotografia de grup i ara, doncs, la plantilla ja es dirigeix cap a les seves cites de la jornada d'avui, perquè recordem, a les 4 de la tarda està previst, doncs, la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa serà on començarà la Rua dels Campions aproximadament a les 7 de la tarda i acabarà a les 9 del vespre a Cibeles. Per tant,

0: La Lliga F, el Badalona Women, continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez, la jugadora de Burgos, arriba amb experiència a la competició després d'haver jugat amb Deportivo, Granada i Alhama.
1: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
0: Doncs això és tot pel que fa als esports.
2: Gràcies, Anna Freixa. Un dia ben farcit d'esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3, per tant ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La selecció espanyola de futbol ha arribat als Estats Units fa uns minuts després de la victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat la victòria aquesta matinada arreu de Catalunya sense incidents destacables. 16 anys després, el combinat espanyol ha tornat a proclamar-se campió del món.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
3: No, aún no hemos asimilado.
4: A mi m'ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
1: I canvis al govern, concretament al Departament de Drets Socials, Raül Moreno relleva Mònica Martínez. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals, segons ha comunicat el president de la Generalitat, Salvador Illa. Moreno era fins ara secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui a 4:45 de la tarda. Es tracta del primer canvi a l'executiu des de la investidura ara.

0: Fa 2 anys i ja ha explicat el perfil del nou conseller.
1: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
0: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% durant el primer semestre de l'any, tot i registrar-se, això sí, 9 homicidis, és un tema que preocupa. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció, com dèiem, d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat avui a la Junta Local de Seguretat. I un altre dels temes que és recurrent els darrers dies, que és actualitat, actiu al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i a Montmell-Mamallar. També hi ha 235 municipis de 23 comarques a nivell 3 per perill molt alt. Continua l'avís de calor intensa. Aquesta tarda a la Noguera, el Pla d'Urgell i Segrià i demà s'amplia a les Garrigues, Urgell, Pallars Jussà i Ribera d'Ebre. I el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quien puede matar a un niño. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.

0: 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La selecció espanyola de futbol ha arribat als Estats Units poc abans a les 3 de la tarda, després de la victòria al Mundial. Els jugadors tenen aquesta tarda una agenda farcida d'actes institucionals. A 4:45, els jugadors i el cos tècnic seran rebuts al Palau de la Zarzuela pels reis Felip i Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia. I a les 6, la selecció es traslladarà al Palau de la Moncloa, on serà rebuda pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Precisament fa tot just una estona ha felicitat la selecció campiona del món. Ho ha dit des d'Argèlia, on està de visita oficial i abans d'arribar a Madrid per rebre'ls aquesta tarda. L'escoltem.
3: En un dia com avui, de mucha alegría y de celebración en España, me permitirá que empiece por darle las gracias a la selección española, al equipo técnico, por su juego, por su esfuerzo y por la victoria, porque es una victoria, lógicamente, de todos los españoles y españolas.
2: Després d'això, l'autobús dels campions sortirà de l'intercanviador de Moncloa entre 8:15 i les 8 per fer una rua per Madrid fins a arribar a la plaça de la Cibeles. Més qüestions. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez del capdavant de Drets Socials. La consellera ha deixat el càrrec avui a petició pròpia per motius personals. Esquerra i els Comuns han parlat d'aquest primer canvi a l'executiu de Salvador Illa. El portavoc d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que

0: No serà l'últim i diu que reflecteix la precarietat del govern.
1: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
0: I tanquen una piscina municipal de Lleida per vidres a l'interior. Es tracta de la instal·lació del barri de Magraners, on han trobat vidres que són restes d'una ampolla de licor en el que es considera un acte vandàlic. Els serveis municipals treballant per poder reobrir-la demà, alhora que també estan investigant el tema. I 8 detinguts i 1.300 plantes de marihuana decomissades en una casa de l'Illa, al Maresme. Un operatiu conjunt dels Mossos i la policia local ha servit per desmantellar la plantació. Els arrestats són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. La plantació estava repartida per l'interior de l'habitatge unifamiliar. A més, s'ha detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica amb un cost de 60.000 euros.

0: la veu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials. La consellera Mònica Martínez Bravo ha deixat el càrrec a petició pròpia per motius personals. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i ha pres possessió del càrrec fa tot just una estona. Escoltem el moment concret en què ha promès el càrrec.
3: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
4: Sí, prometo.
2: Es tracta del primer canvi en l'executiu de la investidura ara fa 2 anys. En l'acte de presa de possessió, Salvador Illa ha volgut destacar que es tracta d'un canvi de conseller, però no un canvi de polítiques. Illa ha volgut defensar també la política entesa com a servei públic.
3: També és un missatge de reivindicació de la política entesa com a servei públic. No és senzill, ni és... hauria de ser... o m'agradaria que fos més comú que persones amb trajectòries professionals d'excel·lència en els àmbits acadèmics, com el que ens ocupa de la senyora Martínez Bravo, amb una trajectòria professional consolidada, diguin, moment, jo paro i em dedico un temps al servei públic per des de la política.
2: El nou titular de Drets Socials en el govern està tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on ha estat 12 anys i també exercit de diputat al Parlament els darrers 9 anys. Més temes. El Tribunal de Comptes dona 10 dies a les parts del procediment contra una trentena d'exalcàrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont perquè presentin al·legacions sobre la possible aplicació de l'amnistia després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea valés, recordem-ho, la seva legalitat i digués que els diners gastats en el procés no afectaven els interessos financers de la Unió. D'aquesta manera, tot i la resposta a les seves qüestions prejudicials que donaven la raó als demandants, el Tribunal de Comptes no aplicarà de moment l'amnistia. També diu a les parts que aportin documentació que considerin pertinent en relació a l'origen dels fons utilitzats per realitzar les despeses de l'1 d'octubre.

0: I una dona de 78 anys va morir ofegada ahir a la tarda en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montal, al Maresme. Es tracta de la vuitena víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya el dia 15 de juny. A banda, una vintena de persones, recordem, han resultat ferides en ofegaments a les piscines des d'aquesta mateixa data. La majoria infants. Pel que fa a balanç de platges, fins ara hi ha hagut 12 ofegaments mortals, mentre que 3 persones han perdut la vida en el bany d'aigües interiors.
1: Notícies en xarxa.

ça te va pas dire. Durant a punt 7.

0: Sis.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Som pendents de la selecció espanyola de futbol, que té aquesta tarda una agenda farcida d'actes institucionals. Els jugadors i el cos tècnics seran rebuts a la Zarzuela pels reis Felip i Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia. La selecció es traslladarà després al Palau de la Moncloa, on serà rebuda pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'autobús dels campions sortirà de l'intercanviador de Moncloa entre 7:45 les 8, tot i que sembla que hores d'ara van amb retard per fer una rua per Madrid fins a la plaça de la Cibeles. A hores d'ara, de fet, hi ha centenars de persones que els hi esperen per fer aquesta celebració del títol de campions del món. La criminalitat a Barcelona ha baixat un 11% durant el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%, però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són les dades que han presentat avui a la Junta Local de Seguretat. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una dona de 75 a Soses, al Segrià. Segons ha informat la policia, l'home ha sigut detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora d'aquesta tarda. Els fets haurien passat dissabte al vespre, després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a 3:15 de la nit van trobar el cos sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta. Els fets estan sota secret de sumari. I la Comissió Europea ha anunciat una multa de 550 milions d'euros contra la plataforma de comerç electrònic xinesa AliExpress per incomplir les seves obligacions en virtut de la llei de serveis. L'executiu comunitari considera que la companyia ha vulnerat la normativa per no haver avaluat ni mitigat adequadament els riscos que suposa pels usuaris europeus, entre els quals hi ha joguines perilloses o cosmètics tòxics. L'executiu comunitari ha augmentat la multa per no disposar de prou personal per revisar

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La selecció espanyola de futbol continua amb la seva agenda aquesta tarda. Els jugadors i el cos tècnic han estat rebuts al Palau de la Zarzuela pels Reis, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, i després s'han traslladat al Palau de la Moncloa, on els ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. L'autobús dels campions ha sortit ja de la Moncloa per fer una ruta per Madrid fins a la plaça de la Cibeles. Ja hi ha milers de persones que els esperen. I parlem de la criminalitat a Barcelona, que ha baixat un 11% durant el primer semestre de l'any, tot i registrar-se, això sí, 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció dels incidents amb armes de foc. Són dades que ha presentat avui la Junta Local de Seguretat. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat.
3: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
2: I el Departament d'Economia ha demanat aquest dilluns a la resta de conselleries que enviïn ja la documentació per als pressupostos del 2027 abans del 23 d'octubre, segons consta a una ordre publicada al Diari Oficial de la Generalitat. Tenen fins al 10 de setembre per enviar les seves propostes de l'articulat a l'avantprojecte de llei de pressupostos, la previsió d'ingressos i la previsió de despeses finançades amb fons europeus. I atenció, perquè Protecció Civil manté l'alerta de perill per incendi forestal, que serà més elevat, el dia més elevat aquesta setmana serà dimecres, 22 de juliol. El Meteocat emet un avís de calor diurna intensa per avui i també per demà, a la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià, a les Garrigues, l'Urgell, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre. A més, es preu calor nocturna a molts indrets de Catalunya. La temperatura serà molt elevada, arribarà al pic de la temperatura el dijous. I parlem de Vertebra Dansa, que enceta una nova etapa a Tortosa amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival, que torna a la ciutat on va néixer, reunirà companyies i artistes internacionals fins al dia 26 de juliol. I un apunt perquè Disney ha desembarcat a Girona amb un equip de 500 persones per rodar la versió amb personatges reals en anglès de la pel·lícula Enredados, la seva adaptació del conte de Rapunzel. Els operaris transformen tant l'interior com l'escalinata de la catedral.
4: Això és El Remeier.
5: Hola, benvingudes i benvinguts. Sóc el David Marsol, naturòpata i psiconeuroimmunòleg, i us acompanyaré en aquest nou episodi d'avui, on parlarem dels additius alimentaris.
6: I què són els additius, David? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs mira, els additius alimentaris són substàncies que s'afegeixen tant als aliments com a les begudes per diverses raons, Intentar mantenir o millorar la seva seguretat, la seva frescor, augmentar-ne o potenciar-ne el sabor, la textura i també millorar-ne l'aspecte. Pensem que a la Unió Europea tots els additius alimentaris s'identifiquen amb un número precedit d'un E, aquella famosa E-STAL, que veiem a les etiquetes. I hi ha autoritzades més de 300 substàncies com a additius alimentaris. Per normativa, els aliments i les begudes han d'identificar a la seva etiqueta quina és la seva acció. Per tant, si és un colorant, si és un conservant, i la referència o número E que s'adscriu a l'additiu en,

0: I, David, quins tipus hi ha d'additius? Perquè estic segur que hi haurà de totes les olors, colors, formes i procedències, eh?
1: Podríem dir que n'hi ha masses, fins i tot, eh? Si som una miqueta estrictes. Però bé, mira, estan agrupats en quatre, diguem, grans grups com a origen, val? Per tant, hi haurien els naturals, que no vol dir que siguin naturals com additius en si, com per exemple seria la vitamina E, que és l'E300, la vitamina C, perdó, que és l'E300, la pectina de les fruites, que és l'E440, el licopè, una substància dels tomàquets, que és l'E160DII, que són d'aquests d'origen natural o més naturals. Després n'hi ha uns que són d'origen animal. Alerta aquí, perquè a vegades pensem que no n'hi ha i són també d'origen animal, que és l'E120, que és l'àcid carmínic obtingut, per exemple, aquest, d'un insecte, la cochinilla, eh? un pigment vermellós.
0: A quantes patates fregides, no? Podríem dir en formes estranyes n'hem menjat.
1: I entre altres, i molts ingredients que si ho mirem veurem que està incorporat l'E120, eh? Després també tenim d'origen mineral, podria ser un exemple l'E170, que és carbonat càlcic, que és obtingut a partir d'una roca ben molta, val? De pols de roca. I, evidentment, com no, els químics. Un exemple, l'E211, que el trobem en certs refrescos i certs envasos de cogombres. Per tant, hi han de quatre tipus: naturals, animals, minerals i químics, i hauríem de fer una tasca de lectura de les etiquetes a fi efecte de saber ben bé què ens enduem a la boca, què porten aquests aliments i que decidim ingerir, per altra part, eh? Podem dividir-los també, a part del seu origen, en sis grans grups per la seva funcionalitat dintre dels aliments o les begudes, que serien, aquests ja són més coneguts, els antioxidants, els colorants, conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els edulcorants.
0: David, necessaris o perillosos?
1: Bé, n'hi ha de tot una mica. N'hi ha que són necessaris i n'hi ha que són, més que perillosos, diguem, controversos, per no aixecar molta polseguera. Mireu, alguns d'aquests són innocus, gairebé totalment, i no fan cap mal a l'organisme, mentre que d'altres estan començant a ser qüestionats d'una forma pública per la incidència que tenen sobre la salut i la seva toxicitat. Els additius alimentaris més qüestionats serien, per exemple, els colorants, no? Que els additius colorants confereixen o tenen la manera, la raó de ser, de conferir una imatge, de canviar el color, eh? Que tingui una presència atractiva, que vingui de gust prendre. Són especialment aplicats en aliments dedicats als nens, eh? I que són precisament els més perjudicats que poden sortir d'aquest excessiu consum. Sempre hem de remarcar això. Els que surten a la fotografia serien l'E102, el 104, el 110, el 122, el 124 i el 127, que estan precisament sota sospita d'afavorir la hiperactivitat infantil.
0: Poca broma, eh?
1: Ens queixem d'hiperactivitats o de deteccions d'hiperactivitat infantil i potser sense ser-ne coneixedors estem abonant, no estem ajudant a que hi hagi una, diguem, un control, que no hi hagi una acceleració o un endavant d'aquesta hiperactivitat des dels propis aliments. Penseu que des del 2010 l'aliment que porti aquests colorants en concret ho ha dedicat a l'etiqueta i també hauria d'indicar que pot afectar l'activitat i l'atenció en nens.
0: Ja dic jo que mai ho he vist, no dic que no hi siguin potser, però jo mai ho he vist.
1: Doncs això per normativa estarien obligats. I l'ED-133, que tenyeix de blau els aliments...
0: Dolent.
1: Home, el blau ja... ja
0: no... Si la natura hi ha una cosa blava, no te la menges, per descripció.
1: Correcte. I sobretot una planta.
0: Correcte.
1: Molt verinosa, I aquest additiu sempre s'utilitza amb gelats, en dolços, en begudes, i està prohibit, per exemple, a Suïssa, que tenen una normativa bastant més restrictiva, perquè afavoreix els atacs d'asma.
0: I jo sempre dic, si un país ha prohibit alguna cosa perquè és dolenta per la salut, què passa amb els altres, no? Com a mínim estudiem-ho.
1: Si més no, ho hauríem de revisar, exacte.
0: Correcte.
1: I posar sobre el nostre criteri doncs, la informació que podem, diguem, obtenir, i pensar que si ho han prohibit i surten països com Japó, Estats Units, Canadà, França i Suïssa són els que obtenen segurament la normativa una miqueta més restrictiva. Anem a parlar ara dels potenciadors del sabor, que el que fan és suplir les mancances organolèptiques, és a dir, de gust dels mateixos aliments, eh? Per tant, fan augmentar també la capacitat addictiva, perquè crea al cervell una sensació de gust que veritablement l'aliment no té. Clar, entre els més qüestionats...
0: És que volem menjar tomàquets, no?, en ple hivern i totes aquestes coses, llavors com que no tenen gust hi hem de posar merdetes.
1: Exacte, sobretot en els aliments processats, eh? Seria potser amb els tomàquets, ja en parlaríem potser...
0: amb salses,
1: potser,
0: i coses així...
1: A les salses de tomàquets, que si t'hi fixes la quantitat de sucre que hi ha i sembla que no, no? I si busques reduir el sucre, et trobes una quantitat de sucre present en molts dels preparats. Tant, ara ho veurem més endavant, eh? Com a conservants o bé com a additius relativament inútils des d'un punt de vista nutritiu, com són aquests E620 i l'E625, l'E621 també, que són els glutamats monosòdics i disòdics, que el que fan és intensificar el sabor, eh? I poden, a més, ser sensibles, són els ocasionants del síndrome del restaurant xinès, que potser no coneixes, Enric.
0: No, la veritat és que no fa anys que no em freqüento, tampoc.
1: Doncs, com additius alimentaris, està descrit això, la síndrome del restaurant xinès, amb símptomes com pressió a les temples, mal de cap i rigidesa cervicodorsal, val? En animals, per exemple, de laboratori, s'han donat problemes de fertilitat i aprenentatge, atacs de fam i obesitat. Poca broma.
0: Bé, però seguim consumint visc a la Pepa.
1: A veure, continuem amb els conservants. Els conservants allarguen el període natural en què pot aparèixer, doncs, que es faci malbé, com la putrefacció o la floridura del propi aliment. Però no protegeixen completament davant de les micotoxines, sinó que, paradoxalment, poden fins i tot afavorir-ne la formació, quan l'efecte conservant perd força.
0: Ep.
1: Entre els conservants sota sospita trobaríem l'E211, que l'hem explicat abans, que molt està famós, relacionat amb la hiperactivitat infantil, encara que els estudis sempre diuen, no són del tot concloents. Però només que hi hagi una miqueta el rum-rum és que part de població ha manifestat una correlació de sintomatologia concretament amb aquesta ingesta. Els hidroxibenzoats, l'E214 i el 219, es relacionen amb efectes perjudicials en el sistema endocrí, amb una acció estrogènica, i desencadenen al·lèrgies amb relativa freqüència, eh? Per tant, alerta aquests dos, l'E216 i el 217, ja estan prohibits, i la resta també ho haurien d'estar, segons Udo Pollner, director de l'Institut Europeu per a les Ciències dels Aliments i de la Nutrició. Aquí venen les controvèrsies, no? Clar. És a dir, ens diuen, per una banda, els governs que no tenen, que tenen una seguretat, diguem, per la salut, en canvi hi ha estudis segurament més independents que el que afirmen és que alerten segons quines persones, no?, que poden ser sensibles precisament a la ingesta, sempre recordem elevada, no per prendre una sola vegada, sinó elevada d'aquests additius alimentaris. Trobaríem aquí com a conservants els sulfits, també, que aquí sí que ens ho posa l'etiqueta, alerta,
0: sí,
1: conté sulfits,
0: sempre.
1: Que dius, ningú segurament para què vol dir això. Doncs mireu, els sulfits és l'E220 i el 228, que poden inhibir l'aprofitament de la vitamina B1 en el nostre cos, i en persones sensibles poden provocar cefalees, marejos i atacs d'asma. Segurament, en els vins que porten sulfits, moltes vegades la gent que potser és poc tolerant a l'alcohol, això seria una altra cosa, refereixen, doncs, aquesta caparra, aquesta sensació de, com d'emboirament. Els productes que contenen aquests dos sulfits estan obligats a destacar la seva presència en l'etiqueta a causa del seu potencial al·lergènic, és a dir, aquesta manifestació congestiva. Com a conservants, n'explicarem dos més, els nitrats i els nitrits, E249 i E252. Avui va de números, això, Enric?
0: Sí, sí, els anem apuntant, ben atents.
1: Preneu nota, sí. S'utilitzen generalment perquè els productes carnis, sobretot de la indústria càrnica, els aliments així amb proteïnes, tinguin un color vermell intens per prevenir l'aparició de la toxina botulínica, també. És a dir, que a vegades no hem de voler una carn excessivament vermella, perquè a vegades hi ha colors de carn i d'embotits que són molt sospitosos, Sí que aniria bé per la inhibició de la toxina botulínica, però, evidentment, si mengem aliments frescos i de proximitat, aquest problema ja no el tenim. Poden resultar aquests dos, E249 i E259, tòxics en unir-se a l'hemoglobina humana perquè produeixen metahemoglobinèmia, és a dir, una alteració pròpia de la sang. No amb tothom, sinó amb algunes persones.
0: Molt interessant aquest tram de secció, per exemple, el que has dit del vi. Hi ha molta gent que segurament que pren vi que ni es planteja que et porti conservants, que ho concep com una cosa natural, i després, mira, quan indaguem més enllà, veiem que hi ha coses que ens sorprenen.
1: Exacte, i després podríem dir que el vi, poden explicar que el vi no els hi cau bé, en canvi el mos sí, doncs perquè són processos, diguem, bioquímics que transformen l'aliment o la beguda en si.
0: Molt interessant.
1: A nivell d'antioxidants, és una altra branca d'aquests additius que no actuen, és a dir, no actua directament contra els gèrmens, aquests antioxidants. Els antioxidants no consideren legalment, no se solen considerar com a conservants, que aquí sí que en trobaríem potser també de bastants de naturals, encara que la indústria els utilitza com a tal perquè allarguen la caducitat dels aliments. És allò de preguntar-nos, ho podem consumir després de la data de caducitat o de la data raonable de consum?
0: Depèn del que sigui, no?
1: Doncs depèn del que sigui.
0: Un bistec segur que no.
1: I en canvi els iogurts segurament.
0: Exacte.
1: Segurament sí. Fan més lenta, per tant, la descomposició química, és a dir, aquella degradació ja no només de gust, sinó també d'aprofitament nutricional. L'enranciment dels greixos, per exemple, que això sí que és una cosa que es nota de seguida al paladar, i la generació de taques marrons, per exemple, a la fruita. Alerta, perquè la fruita també pot tenir o estar en contacte amb antioxidants i, per tant, additius. Aquí tenim tres, n'explicarem. Els galats, la 310 i el 312, se'ls atribueix el risc de provocar la perillosa cianosi, és a dir, una oxigenació insuficient de la sang en nadons. Per tant...
0: El 312 és una cosa que crec que ja fa anys, des que jo era xiquet, que teníem allà com vermell subratllat, subtitulat, quan es van començar a parlar d'aquests, no? Que era caca, caca.
1: Doncs podem revisar etiquetes i segurament ens en trobaríem. Trobaríem en aliments que en continuen portant. I, per tant, aquí també pot haver-hi una miqueta la trampa, perquè malgrat tenen l'obligació de posar què són i la matrícula, és a dir, galata 310 o galata 312, que és un antioxidant, et poden posar només antioxidants. Antioxidants. Ostres. I conservants.
0: I sona bé, antioxidant, molta gent pensa,
1: sona molt bé, sí. Sona molt bé, perquè hi ha moltes vitamines, molts minerals i compostos orgànics que es comporten com a antioxidants que prevenen l'envelliment, que prevenen la degradació. Uh-huh. Doncs aquests galats 310-312 poden afectar el sistema immunitari. Trobem després el 320, que és el butilhidroxianisol, els noms són complicadets, i el butilhidroxilxiloé, l'E321, que són al·lergògens. Se sospita que poden afavorir també el desenvolupament de certs tipus de càncer, alteracions immunitàries, hepàtiques i hormonals, i són probablement els additius alimentaris més qüestionats en l'actualitat. I que la població mig curt termini, és probable doncs, que tinguin efectes relacionats o que si més no se'ls relacioni. Per tant, aquí aquests els hauríem de subratllar ara mateix en vermell. I per tercer antioxidant que explicarem seria l'ortofosfat de sodi, la 339, que s'utilitza en begudes refrescants, com no les begudes refrescants, que tenen una gran descripció de colorants, conservants, antioxidants, etc.
0: Que és el que estan fetes, pràcticament, perquè poca cosa natural hi ha.
1: Poca cosa, poquíssima, a part de l'aigua, que podríem mirar de quina deu brolla aquella aigua.
0: Exacte.
1: Doncs disminueixen també l'absorció de calci, de ferro i de magnesi. Per tant, veurem que els additius, en aquest cas aquests antioxidants, entrarien en competència amb problemes d'osteoporosi o amb problemes de musculars, per exemple, amb problemes de relaxament, amb problemes d'immunitat, perquè tant el calci, el ferro com el magnesi estan relacionats amb moltes d'aquestes funcions metabòliques. El magnesi és present, per exemple, amb més de 300 funcions metabòliques. Els espessidors i els emulgents s'usen per aconseguir una determinada sensació a la boca, com una cremositat, una consistència, estan considerats segur. Però hi ha dubtes, per exemple, amb l'E480 i amb l'E466, que un estudi de la Universitat Estatal de Geòrgia va descobrir fa 3 anys que aquests dos additius alteren la composició de la microbiota intestinal, que hem parlat moltíssimes vegades aquí, i poden afavorir la síndrome metabòlica. Què és la síndrome metabòlica? Doncs tenir obesitat, tenir, encara que no tinguis diabetis, el sucre una miqueta elevat, malaltia inflamatòria intestinal i també tenien la tensió una miqueta descompensada. Per tant, l'estudi es va fer amb animals de laboratori, sí que és cert, però els resultats són probablement molt, molt, molt extrapolables a les persones.
0: de tot això que estem parlant, està clar que són els arxienemics dels PNIs, eh? Sense dubtar-ho.
1: Home, evidentment, és a dir, hem d'apostar per una, diguem, un consum, una alimentació, una hidratació el més aproximada a la necessitat celular, ja no del teu paladar, que el podem transgredir en certes, en certs punts, en certes maneres, en certes, diguem, excepcions, clar. Però que convé, doncs, tenir molt controlat sobretot aquests que surten a la fotografia que estem detallant avui, eh?
0: Clar, què deien? Que allò que diuen de si no existia fa 100 anys, no t'ho mengis.
1: Doncs exacte. Per tenir més de 300% més de substàncies tòxiques nosaltres que els nostres avis, eh? O de que fa 50-60 anys enrere. Això és un documental a la tele, no recordo el nom de qui és, però és un catedràtic de la Universitat de Barcelona que parla precisament d'això.
0: Fa basarda, sí, sí.
1: A veure, i ara parlem de, com no podria ser d'una altra manera, dels famosos edulcorants, eh? L'objectiu de l'edulcorant, alerta, perquè aquí també hi ha situacions contraposades. És reduir-ne les calories dels productes elaborats perquè no afavoreixin l'obesitat, no? Però el seu efecte real pot ser el contrari. Per què? Doncs perquè s'ha vist que estimulen la gana i ens acostumen a una tolerància a adaptar-nos més al sabor dolç. A més, alguns tenen efectes negatius, com per exemple l'acesulfam KE950, la seva matrícula seria, que provoca alteracions del material genètic, alerta, segons estudis fets amb animals, que segurament serien extrapolables a persones. I l'aspartam E951, sota sospita d'afavorir una varietat de malalties, inclosos segurament també certs tipus de càncer, tot i que els estudis encara són contradictoris aquí i s'està, diguem, investigant. Químicament s'assembla als pèptids d'hormones, per tant, imitarien una miqueta les hormones pròpies i naturals del cos, la qual cosa podria ser un factor de confusió per l'organisme, i no podria ser, sinó que és, afirmem que és un factor de confusió per l'organisme, i segons el químic Udo Polner, que l'hem citat anteriorment, s'haurien de prohibir fins que s'aclareixin aquestes controvèrsies. I la famosa sacarina L944 i la sucralosa L955 són endolcidors controvertits que convé evitar. El van inventar els americans i estan prohibits als Estats Units.
0: Des que hem començat, que tinc les mans al cap, podríem dir, eh? Alguna altra cosa que ens pugui sorprendre a tots aquests additius, que no són tots amics?
1: A veure, no cal posar el crit al cel, eh? Però sí que cal saber i estar informats a l'hora de poder nosaltres triar. Doncs mira, avui mengem això que porten aquests additius, o senzillament
0: demà
1: ho fem
0: no.
1: Puntualment, demà no, i no serà una base de la nostra alimentació. I molt menys educar a les nostres criatures amb aquesta quantitat de, diguem, de permissivitat en aquest sentit. Què s'amaga darrere alguns additius, Enric? Doncs mira, doncs molts vegetarians i vegans, podries posar les mans al cap ara, eh?
0: Sí,
1: no saben
0: sí.
1: Que un bon nombre d'additius, que potser consumeixen més o menys habitualment, són d'origen animal. Els que són exclusivament d'origen animal són els següents. L'S20, que és el colorant vermell aquest que hem comentat al principi, que és derivat d'aquest animal triturat, matxacat de la cochinilla. L'E441, que és gelatina obtinguda de pell, os i cartílegs de varis animals, no ens especifiquen quins, l'E542, que està extret a partir d'ossos de diferents animals també, l'E901, de la cera d'abella, aquest poder seria el més, seria el menys d'origen animal,
0: sí,
1: però no ben bé animal.
0: Sí, invasiu, d'alguna manera.
1: Exacte, i l'E904, que és resina natural secretada d'un cuc que habita l'escorça d'un arbre del sud-est asiàtic. Per tant, aquests dos serien derivats d'animal, no d'animal en si. L'E910, 920 i 921 generalment s'obtenen de pèls.
0: Maco.
1: Val? Sí, sí, sí, sí, fa basar d'un pèl a la sopa, un pèl amb un canaló.
0: Imagina que fotre-te'l amb un bollicau, no?
1: Fotre-te'l a dintre del mateix aliment, però això és així, està generat a partir de pèls. L'E913 de la llana de l'ovella i l'E966 de la llet.
0: Verge Santíssima.
1: D'un additiu tampoc és fàcil saber si és transgènic o es troba en forma de nanopartícules, eh? Conté nanopartícules, per exemple, l'E551 o diòxid de titani relacionat amb trastorns de la malaltia de Crohn. I si parem l'orella, molta gent està patint alteracions relacionades amb la qualitat d'aquest intestí, d'aquest budell, no només colitis ulcerosa, sinó també malaltia de Crohn. També hi ha additius obtinguts per transgènia, Aquí també hi ha un gran camp per explicar, com per exemple la citina de soja, la 322, i recordaríem que finalment resulta, tot i que pot resultar difícil trobar aliments preparats sense additius i que els aliments de qualitat no necessiten millorar-ne el sabor o el color, això és evident, perquè són frescos de proximitat i no necessiten, i han de ser consumits de manera ràpida, no caldria l'afegitó dels additius, i per això el millor és optar sempre per aquest tipus d'alimentació.
0: Així, David, quines opcions ens queden?
1: Mireu, anem a fer fàcil, eh? Tot i que és difícil, per no dir gairebé impossible, evitar la ingesta d'un bon nombre d'additius alimentaris en el nostre dia a dia, jo us recomano seguir, diríem, tres criteris bàsics.
0: La primera m'encanta. De fet, te n'anava a dir abans i m'encanta.
1: Evitar els productes que continguin ingredients desconeguts o el nom dels quals resulti impronunciable. Ja no anem bé. Tot i que a vegades hi ha medicaments...
0: Sí, excepcions, clar.
1: Exacte, però... que tenen noms compostos molt, molt, molt, molt llargs, sí. I que en si no serien nocius. No. Però totes aquelles matrícules, quantes més es tingui, sí. I quants més additius tingui, i quantes... més noms rars sigui, hauríem d'intentar evitar-ho.
0: Esdrúixoles no.
1: Esdrúixoles, correcte, no. Segon, rebutjar els que continguin més de 5 ingredients.
0: Fàcil, no cal.
1: D'additius, evidentment, eh? Aquest seria més fàcil. Tot i que podríem trobar-nos amb la paradoxa que dintre d'aquests 5, 3 fossin molt poc recomanables. I tercera norma que hauríem de seguir és no adquireixis el que continguin xarop de blat de moro ric en fructosa, eh? Perquè és un additiu que aparentment sona relativament bé, però que tampoc seria molt recomanable des del punt de vista del control de la nostra glicèmia, del sucre a la sang.
0: Apuntadíssim. Jo crec que amb aquestes tres podem començar a fer una millor pauta, deixa'm dir-ho així.
1: Exacte, i amb el temps, doncs, molts estudis han demostrat que consumir habitualment aliments amb additius té un impacte negatiu sobre la salut. No ha de sorprendre gaire això, aquesta afirmació, eh? Segons l'Agència Internacional per la Investigació del Càncer, de l'OMS, de la pròpia OMS, alguns mètodes de conservació d'aliments creen carcinògens. Per tant, ells ja ens estan afirmant que poden ser segurs a curt termini, però potser en gran quantitat i a llarg termini poden tenir efectes relativament o molt negatius per la salut. Recordar que els fabricants tenen l'obligació d'informar el consumidor a través de l'etiqueta del contingut dels productes alimentaris i que el reglament de la Unió Europea, el direm, el 1169/2011, té la finalitat de protegir el nostre dret a la informació verídica.
0: Res a afegir. Si una cosa sembla dolenta, possiblement és que té quelcom que no hauria de ser-hi.
2: Remeis casolans.
0: Va, David, doncs parlant de tantes coses que no haurien de prendre afegides, segur que sí que tenim cosetes a casa que podem fer-ne ús, no? I d'una manera sana, saludable, natural i inclús sostenible, deixa'm dir-ho.
1: Que tenim a casa i que hem tingut sempre les llars,
0: sempre.
1: Eh? Per exemple, aquí en els remeis casolans, avui més que plantes, parlarem concretament d'ingredients, podríem dir, que ens ajuden a fer aquesta conservació dels aliments. És sabut que la sal, el sucre, el vinagre i les espècies naturals són els autèntics additius i conservants naturals, o que, si més no, haurien de ser. Es desenvolupen per necessitat, eh? És a dir, tot aquest estudi, tot aquest ensenyament que tenim ancestral es va desenvolupar precisament per la necessitat de poder conservar els aliments durant més temps, o, si més no, de poder-los aprofitar en èpoques de més escassetat. El foc, el fum, la sal han estat alguns dels mètodes bàsics que s'han utilitzat des de sempre per la seva eficàcia, no? I així han arribat els nostres dies, que potser nosaltres ja ens hem acostumat a que ens els posin, però que hauríem de recuperar d'alguna manera aquestes accions per intentar evitar additius d'origen químic artificial.
0: I fàcil fer-ho a casa, eh? Molts
1: d'aquests. I és relativament fàcil, correcte. Els mètodes de conservació que ens han acompanyat durant segles, doncs mireu, els egipcis ja van aportar tècniques de la salaó i el fumat. Eh?
0: Gràcies, egipcis.
1: Sí, grans coses en tenim d'aprendre. D'altres que ens fan una mica més de basarda, però la majoria molt, molt, molt aprofitables. Els pobles establerts també a la vora del mar s'acaben diferents aliments al sol. A l'Índia es va fer popular el sucre de canya com a conservant. Arriba també als nostres dies, eh? I els adobats es van desenvolupar en diferents civilitzacions com la xinesa o Mèxic, entre d'altres. La manera de conservar els aliments més freqüent solen ser. Per exemple, la saló. Què és la saló? Doncs s'afegeix sal en abundància sobre els aliments per provocar-ne la deshidratació, perquè l'aigua és un afavoridor de sobrecreixements de microbis. S'utilitza en peix, en arengades, bacallà, ho podem veure, i s'ha de controlar dietes baixes en sodi, evidentment, per la quantitat d'aquest mineral o d'aquest additiu de la sal, que és força abundant i es pot estar relacionat amb alteracions, diguem, d'hipertensió, en aquest cas. El fumat també s'utilitza, i veiem també fumats d'origen artificial que tenen l'additiu amb sensació de fumat, però que l'aliment no és pas fumat. Aquest fum, obtingut mitjançant la combustió de fustes o materials amb contingut baix en resines, hauria de ser, actua com esterilitzant i antioxidant, i li otorgo un sabor característic a l'aliment, que a mi personalment no m'agrada, perquè ja hi faig la foto de que la impregnació de fum gaire bona no ha de ser.
0: En alguna cosa havien d'estar, no havien d'estar d'acord.
1: Sí que sí, hi ha gent que li agrada aquest fum. Un dia segurament farem un remeier parlant de la barbacoa, Enric.
0: Ara m'ha passat pel cap. Sí, ja m'ho has dit, que...
1: N'hem de parlar
0: d'això. Malament,
1: Sí, sí. Aquesta tècnica pot produir substàncies cancerígenes, hidrocarburs, dioxines, benzopirens, per la qual cosa no cal consumir-la en excés, sobretot aliments fumats, tant si són també naturals com si són artificials. La fermentació és un procés químic que per acció d'un ferment, no té gaire sorpresa això.
0: I ens agrada.
1: Exacte, i n'hi ha de molt, molt interessants. Són aliments molt nutritius i digeribles i promouen la diversitat bacteriana. Exemples serien el iogurt, el kèfir, els formatges. Per tant, la fermentació aquí té un gran ventall, diguem, d'aliments molt, molt recomanables per la salut. Trobaríem també l'escabetxat, que s'utilitza la sal i el vinagre, els dos, un conserva, val? Li aporta un gust característic, també, i el conserva perquè per l'acció de l'àcid acètic. I la sal, ja ho hem explicat, perquè deshidrata. Trobaríem també l'addició de sucre, afegir sucre, que s'utilitza sobretot per llets condensades, marmelades, compotes, protegeix l'aliment del sobrecreixement microbià, sí? Però, evidentment, s'ha de consumir en moderació precisament per aquest excés, diguem, de sucre que pot ser perjudicial amb tothom, però ja més marcat en persones que tenen una glicèmia, un sucre a la sang elevat. Els aliments perden característiques organolèptiques amb tot això, perquè no els mengem frescos, és evident, no és el mateix menjar un peix fresc que un peix congelat, no és el mateix menjar una poma sencera o una fruita deshidratada. Val? Trobaríem també la conservació amb tractaments tèrmics, tant el fred com la calor. L'ús de fred s'ha de conservar els aliments, l'hem utilitzat també des de temps immemorials. El gel, la neu, o fins i tot submergir, qui no ha fet allò que va d'excursió i submergeix la síndria o el meló sencer encara, amb una aigua d'un riu on la temperatura està molt, molt, molt, molt fresca.
0: La nevera de muntanya.
1: La nevera de muntanya, que no és transportable, que és trobable. La trobes
0: sencer. Aquí està.
1: Doncs per conservar aquests aliments, o per si més no, augmentar-ne aquesta temperatura, aquesta frescor que pugui ser més agradable al paladar, doncs són mètodes vàlids. Aquests mètodes caracteritzen perquè redueixen la velocitat de les reaccions químiques i bioquímiques, evidentment seria el congelat i la conserva en fred, la nevera, i en conseqüència inhibeixen la proliferació de certs microorganismes i toxines. Allarguen la vida útil dels aliments. De tot és sabut que una fruita fora de la nevera té una vida més curta que dintre de la nevera.
0: Però també tenim el contrari.
1: Exactament. Generalment doncs, ho fem per conservar, per allargar aquesta fruita, que potser sí que hauria d'haver sigut consumida abans, però que evitem haver-la de llançar abans que no es faci malbé. L'altre factor seria el calor. Mitjançant l'aplicació de calor, evidentment es destrueixen moltíssims bacteris i microorganismes a diferents temperatures. Alguns són resistents a certes temperatures i hem d'augmentar. L'escaldat també formaria part d'aquest grup. En contra seria aquesta esterilització que pot provocar doncs, aquests canvis físics i químics, fins i tot de certes vitamines que poden quedar i proteïnes que poden quedar parcialment degradades i que no serien, diguem, des d'un punt de vista gustatiu, tan intenses i tan gaudidores. Ja hem vist alguns dels mètodes més utilitzats des de l'antiguitat, els que serien els naturals, i que han arribat fins als nostres dies. Però no podem deixar d'esmentar una de les tècniques que ha fet servir tothom, petits, grans, en totes les generacions.
0: i fem servir, no? Perquè estàs parlant del bany Maria, les melmelades que fem a casa enguany, doncs, bueno, i tots els anys així van.
1: Correcte, Enric, és el bany Maria. Això consisteix en sotmetre els aliments a una temperatura entre 70 i 90 graus dins d'un pot de vidre, els aliments envasats i tancats, ben tancadets, eh? Aquests pots es tapen amb l'aliment de forma hermètica i se submergeixen en una olla grossa de manera que l'aigua cobreixi totalment el recipient. Es bull durant uns 20 minuts o una hora, depenent del producte, i després al refredar-se ja es pot emmagatzemar en qualsevol lloc, preferiblement sense llum. El producte es pot conservar, i ho sabem, durant mesos sense problemes. És una tècnica que resulta molt saludable, ja que la calor i el vapor d'aigua són responsables de respectar els aliments i de conservar-los mantenint estables les seves propietats i valors nutricionals. Només canviaria una miqueta el gust, eh? Cal tenir en compte que les conserves casolana hi ha certs microorganismes que poden haver escapat aquesta destrucció tèrmica i es podrien desenvolupar, de manera que sempre, sempre, sempre és important mantenir unes mesures d'higiene adequades. I si un cop oberta la conserva fa una olor com agra o té una miqueta com d'escum a la part superior, cal assegurar-se i no consumir el producte.
2: El personatge.
1: El personatge d'avui també és una revolucionària i una innovadora, com no. Hildegard von Bingen, nascuda a Bergsmein, a Bornholm, el 1098, i va morir al monestir benedictí de Rupersberg el 17 de setembre de 1179.
0: Aquesta no em sona de res. Bé, les altres que m'has portat tampoc, però aquesta realment em cau lluny.
1: Doncs una miqueta, és de Centre Europa, també coneguda com a Santa Hildegarda o la Sibila del Rin, Enric.
0: Epa, mira, sona gairebé un punt viking inclús l'inici, el primer nom.
1: I eclesiàstica també, perquè és santa, eh? Mira, fou abadesa i benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora. Déu-n'hi-do.
0: No s'hi posa per poc.
1: Exacte. I és una persona que ha arribat fins avui dia molts llibres, que podem trobar molts llibres. Hildegarda va ser la desena filla d'una família de la baixa noblesa que havia promès dedicar un delme a la seva descendència a l'església, i patatam, li va tocar amb ella. Per tant, el seu destí estava fixat només només en néixer. Era una nena malaltissa i amb tan sols 8 anys els seus pares la van fer entrar en un convent on va, diguem, créixer allà. Convent del qual anys després n'esdevindria abadessa.
0: Això se'n diu promocionar.
1: Exacte. I, de fet, li va anar relativament molt bé la vida, eh? És la primera persona al món de qui es conserva música escrita.
0: Ostres.
1: Per tant, hi ha hagut altres músics, evidentment, abans que Santa Hildegarda, però és la primera persona del que se'n conserva música escrita.
0: Wow.
1: Al segle XII hi havia pocs metges i era usual dirigir-se als monestirs femenins o masculins, val? Hi havia aquesta diferència, per cercar un tractament, on sempre hi havia algú amb alguns coneixements mèdics, és a dir, algú hi tocava una miqueta. I solia haver-hi potser també un hospital, encara que precari, per a pobres, per a grins, eh? I una farmàcia i fins i tot un jardí de plantes medicinals i fins i tot una casa de sagnies. És a dir, aquí
0: no
1: hi havia,
0: sí,
1: hi havia diferents...
0: Ho fem molt bé i ho fem molt malament, eh? Sí,
1: i diferents estances també per fer aquestes coses, eh? Les seves visions, doncs mira, des de jove va tenir visions de tipus místic que no va començar a escriure fins que tenia aproximadament 40 anys, i un cop va superar els dubtes i els escrúpols de veure si això podria casar amb alguna mena de ràtzia de l'època, va escriure 3 llibres sobre aquestes experiències religioses que són força interessants. Però el que ens interessa és la seva obra científica. La seva obra més important i reconeguda és La subtilesa de la diversa naturalesa de les coses creades, que va escriure entre el 1151 i el 1158, o sigui, va tardar uns quants anyets a escriure, que conté 2 diferents volums. La física, o llibre de la medicina simple, per una banda, i el llibre del Causae et Curare, o llibre de la medicina complexa. El primer és una recopilació de coneixements de l'època relacionats amb la botànica, la zoologia, la mineralogia, i el segon, la Causae et Curare, estava organitzada en 5 seccions que inclouen receptes detallades per tal de curar més de 200 malalties o alteracions conegudes a l'època.
0: Ostres, poca broma, eh?
1: És a dir, que aquí ja hi havia hagut molta feina abans, evidentment. Tenia coneixements tant de física, de les plantes medicinals, d'anatomia com no, i fisiologia, i també de psicologia. Amb una visió holística del món i, per tant, de la salut humana, va desenvolupar uns mètodes medicinals pels quals era ben coneguda i encara ara es fa servir i és un motiu de consulta per alguns metges austríacs-alemanys, de la seva zona d'influència. Aquesta obra també té altres seccions com cosmologia i una descripció del paper de la humanitat a l'univers. Com no, tots aquests erudits relacionats amb la salut que hem anat explicant al llarg dels programes del Remeier, doncs tenien la convicció que la part relacionada amb la cosmologia i la integració de l'home a l'univers hi ha alguna mena de relació que ens pot donar explicacions que no siguin purament materials ni científiques, però que sí que poden ser evidents i veritables. I Legarda també utilitza per primera vegada l'innovador concepte de viriditas, és a dir, el poder de reverdir, de ressorgir, de recuperar, la qual cosa és innat amb el que hem explicat, que és la homeostasis corporal, la pròpia capacitat del cos de sanar-se i d'autoestimar-se, equilibrar-se. També tracta la sexualitat incloent-hi no només el paper de la procreació, de la fecunditat i de la procreació, sinó mencionant també el plaer sexual tant de l'home com de la dona. Estem parlant del segle XII.
0: I que ho escriu una dona i, a més, eclesiàstica.
1: Eclesiàstica. És supertrencador, això, no?
0: És molt trencador. Normalment els personatges que ens portes, o sigui, trenquen tabús per complet, eh? Mai hauríem imaginat que això es pogués fer i no acabés a la foguera, vaja.
1: Una monja, a més, abadesa, exacte. Bé, les seves discussions devia tenir, per això diem de les ràtzies, no?, en aquella època, que l'havies d'anar molt, molt alerta, sí, amb el que havies de dir.
0: I segurament també va escriure-ho gran, el tema de les visions que deies, perquè és que més jove, bé, se l'haurien...
1: L'haurien tancat amb un... Sí. No amb un convent, sinó amb un altre tipus de recinte. Per tant, feia també, fins i tot, explicava la descripció detallada de què era i com era l'orgasme femení i les seves semblances i diferències amb el masculí.
0: Increïble.
1: Una altra de les seves principals obres és la creació de la seva lingua ignota, és a dir, una llengua desconeguda. Es va inventar una llengua, es va inventar unes, paraules, una iconografia a nivell dialectal, que és una de les primeres llengües artificials de la història. En vida fou tinguda per santa pel poble, que se li atribuïa guaricions, i fins i tot, això pot ser una mica de llegenda, la resurrecció d'un mort. Aquí podríem explicar que, evidentment, hi ha situacions vitals que sembla que moris, però que en veritat no estàs mort i tornar, a reviure, que no és tornar a reviure, sinó que mai te n'has anat per algun procés o per alguna malaltia que baixa molt els bioritmes corporals. Finalment, l'any 2012 va ser molt a posterior anomenada santa.
0: Bueno, mira, mai és tard.
2: Estudis científics recents.
1: Els estudis científics parlarem que el juny del 2023 uns experts del Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer, que pertany també a l'OMS, i un altre comitè d'experts de aditius alimentaris de la FAO, de l'OMS, la versió d'agricultura i alimentació de la pròpia OMS, va confirmar que els resultats d'uns estudis que qualifiquen l'aspartam com a possible producte cancerigen per a l'ésser humà. Els mateixos de l'OMS, i va incloure'l en el tercer nivell més alt de toxicitat, perquè el van trobar relacionat amb el càncer de fetge i efectes secundaris que afectarien persones amb diabetis o prediabetis. I sabeu on el trobem?
0: Bé, no vull pensar-ho, però crec que sé per on vas.
1: Sí, sí, en xiclets, caramels, llaminadures, refrescos, begudes energètiques, isotòniques, cerveses, licors, suplements d'esportistes, suplements dietètics, multivitamínics, pastilles i productes farmacèutics.
0: El que recomanes dia rere dia, tu?
1: Sí, i sobretot enfocat a gent que en principi ha d'estar sana, que són els nens i els esportistes. Tots els altres han d'estar sans, però en principi atribuiríem una qualitat de salut més gran a la canalla i aquelles persones que es cuiden físicament, no?
0: Quina vergonya.
1: Doncs, i els trobem en la majoria de productes anomenats zero sucres. Alerta, perquè això és una enganyifa de dalt a baix. Una informació que cal que revisem si són consumidors habituals. Podem anar a aquests estudis, els podem buscar i els podem, treballar i aplicar-los al nostre dia. Per tant, des d'aquí el Remeier considerem que additius edulcorants amb risc calòric zero i tot això de zero sucres, no en consumiu.
0: Escolta, mengeu pocs sucres, però els que mengeu com a mi, mengeu-los bons.
1: Exacte.
2: Els perquès.
1: Per què sempre hem de tenir la boca hidratada, ens podríem preguntar. Doncs mira, s'estima que la boca ha d'estar humitejada per la producció d'entre un litre i mig de saliva al dia.
0: Colló.
1: Sí. Per tant, la persona ha d'estar suficientment hidratada. I quan estàs parlant molt, o quan no veus, o quan fa molta calor, aquesta hidratació es converteix en deshidratació. Durant la vida d'una persona genera aproximadament 43.800 litres. Són molts litres, de mitjana, eh? Aquesta quantitat de saliva és evident, ha de ser variable, ja que...
0: Esperem.
1: Sí, va disminuint a mesura que augmenta l'edat a causa de diferents tractaments o diferents realitats. La producció de saliva està relacionada amb el cicle circadià. Alerta, perquè en principi, clar, no hauríem de salivar quan ens anem a dormir o quan estem relaxats. Hem de salivar quan estem actius i estem preparats per digerir o perquè entri aliment en el nostre organisme.
0: De fet, només mirant una fotografia quan tenim gana i estem salivant, a vegades una fotografia de menjar.
1: O l'olor, també. Només sentint l'olor ja salivem. Funcions de la saliva. Mireu, és antibacteriana, antifúngica, lubricant, regenerativa de la mucosa oral i de l'esòfag, i té una funció digestiva mitjançant la secreció d'enzims com la amilasa i la lipasa, que ajuden a la digestió dels sucres complexos i dels greixos. També estimuladora del gust, dissolent el menjar en substàncies químiques i activar així les papil·les gustatives. Per tant, hem d'ensalivar, hem de mastegar tranquils, hem de trencar i preparar aquests aliments perquè arribin amb un bon perfecte de desestructuració, podríem dir, que no arribin trossos de carn, ni trossos de poma, ni trossos de peix, per tenir una millor digestió. I, a més, és equilibradora del pH, de la cavitat oral. És alcalina, la sal és alcalina. La saliva protegeix les dents, de substàncies àcides, com podrien ser els sucres, que avui n'hem parlat, i preveu la desmineralització i la protecció de l'esmalt dentari.
0: Ja ho diuen, no? Que s'ha de mastegar, ara no sé quantes vegades eren, abans d'empassar un aliment, que potser pot semblar exagerat, però és posar consciència al que estem mastegant, al cap i al fi.
1: Si posem consciència, no cal mastegar, crec que eren 30 i escaig vegades, no cal mastegar tant, però sí ensalivar, menjar tranquil, i moltes vegades fer coses que... o no fer aquelles coses que estan allunyades de la pròpia ingesta, és a dir, estar conscients i concentrats en el que hem de menjar i no pendents de notícies ni discutint amb el que tenim a davant.
0: No als concursos de fartons.
2: Curiositats del cos humà.
1: Enric, saps que ningú més té unes dents iguals a les teves?
0: Això m'ho puc prendre veu malament.
1: Bueno, de com vulguis, si depèn, si les tens ben alineades, si en tens, si te'n falten, la salut de les mateixes. Mireu, però perquè vegis que som, com en podem arribar a ser d'inimitables, cadascú de nosaltres, avui us explicaré unes curiositats de la nostra boca. Mireu, les dents de llet comencen a formar-se a les 6 setmanes de gestació.
0: Uau!
1: Per tant, molt abans de sortir. Però no sortiran fins als 6 mesos després d'haver nascut. Sabies que l'esmalt és el teixit més dur del nostre cos?
0: Ostres!
1: Doncs sí. És tan resistent com el diamant. Aquesta duresa protegeix les parts internes de les dents, molt sensibles, i per això l'hem de mirar de cuidar i mantenir en perfecte estat. Perquè malgrat tingui aquesta resistència, l'alimentació, sobretot, i la pressió de les dents a la mandíbula podrien afectar aquest esmalt, escardar-lo i per allà tenir problemes de desgast i de fer-se malbé el propi esmalt i la pròpia dent. La llengua és un múscul, encara que no ho sembli, i és el múscul més flexible del cos humà. Està recoberta per milers de papil·les gustatives, aproximadament unes 10.000 en adults, que el que fan, la seva funció, és la de reconèixer diferents sabors, el salat, el dolç, l'amarg...
0: Quin mal que fa quan s'inflama una sola d'aquestes, eh?
1: Exacte, i per tant és molt sensible, perquè ella, la llengua, ja en si és molt, molt sensible, dona molta informació al cervell. Els queixals del seny es diuen així perquè apareixen a partir dels 18-20 anys.
0: Avui dia s'hauria de dir, en tot cas, queixals del seny a partir dels 30-35, eh?
1: Exacte, i no vol dir ni que els 18, ni els 20, ni els 30, ni els 35 tingui seny, però bé, té aquesta definició. En principi és quan haurien d'estar intel·lectualment més equilibrats i tenir ja bona experiència. La càries dental, que és l'alteració de l'esmalt que hem explicat, és la segona malaltia més comuna després del refredat. I els consumidors de begudes ensucrades tenen, per estadística, un 62% més de càries. Aquí, si som consumidors, hem de ser conscients de que ens hem de netejar les dents i que hem de reforçar o no malmetre aquest esmalt dentari. I, si no en som consumidors, doncs, evidentment, també ho hem de fer, però potser no ens haurien de preocupar tant. No és perquè no hi hagi una higiene, sinó que no hi hagi una bona protecció.
0: De fet, ens vas dir que, si no recordo malament, que aquests glopejadors no són bons del tot, no?, per la microbiota bucal.
1: Exacte, exacte. El que hauríem de fer, bé, jo aquí puc explicar el que faig, és que em rento les dents amb un raspall de bambú, molt ecològic i molt sostenible, i amb pasta de dents que no porta additius químics, que va molt bé. Això no estava en el programa, però ho podem comentar per antena, sí, per divulgar-ho entre les persones que ens escolten i que són sensibles a millorar la seva salut. I, com a curiositat, una gota de salibre conté 100 milions de bacteris. És a dir, molta quantitat de bacteris.
0: Heu de tenir confiança per petonejar-vos amb la gent.
1: Exacte. I penseu que compartireu després microbiota oral, entre altres coses. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix les dents de les caries, com hem dit, eh? I cada dia la nostra boca produeix entre 1 a 2 litres de saliva.
0: Sigui dit, quanta saviesa, David?
2: Lectures recomanades.
0: Va, i ara lectures, què tenim de lectures? Que segur que ens portes bona cosa per tenir a la capçalera del llit.
1: Doncs mira, avui ha sigut relativament fàcil, però complex alhora, perquè us recomanaré la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, editorial RBA, que explica amb molt detall tot això que hem explicat d'aquests ES, del 104, el 102, el 211, etc. I per tant és una guia d'ús que es va renovant any rere any, eh? Per si us convé, mirau-ho, o si us ve de gust, mirau-la. Aquí trobareu molta informació i detallada de tots els additius alimentaris que hem avui explicat. I l'altra era l'obra de Sant Hildegarda de Bingen, que aquí ja he tingut més dificultat per trobar. He trobat un llibre que pot ser força interessant des de la visió holística d'una persona que va viure al segle XII, que es diu Herbes Divines, autora Hildegarda de Bingen, i de l'editorial Societa, que és un llibre que crec que és fàcil d'empassar, tot i que podem trobar una miqueta un lèxic molt, diguem, una miqueta més antic de l'actual.
2: Resum de les idees clau.
1: Les claus de l'episodi d'avui. Avui hem parlat dels additius alimentaris, que són substàncies que s'afegeixen als aliments i també a les begudes per mantenir i millorar la seva seguretat, frescor, gust, textura, etc. Que la Unió Europea normatitza que hi ha més de 300 substàncies com additius i que han de estar detallades a les etiquetes, no només el nom, si és un conservant, si és un antioxidant, sinó el tipus de producte que és. Una E seguida dels números que toquen. I hem parlat que aquests additius poden ser de quatre grans tipus d'origen: naturals, animals, minerals i químics, i que tenen aquests subgrups segons la finalitat que fan en el producte. Per tant, podem trobar els antioxidants, els colorants, els conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els famosos edulcorants. Hem descrit també que quins són els més controvertits per la salut humana, en especial atenció a certs tipus de colorant, que els hem enumerat, els conservants i els edulcorants. Penseu que els additius i conservants naturals són la sal, el vinagre, el fumat, la mel, el sucre i l'aplicació també d'efectes tèrmics, tant del fred com la calor, com a mitjans de conservació, i sobretot hem ressaltat el bany Maria. En el personatge d'avui hem destacat a Sant Hildegarda de Bingen, abadesa benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora, una dona que a dia d'avui encara és referent en la medicina del centre europea. Els estudis científics, hem parlat de l'aspartam i els dels efectes nocius per la salut, sobretot cancerigen hepàtic i inductor de la diabetis mellitus, i hem descrit la saliva i les seves virtuts hidratants, digestives i regeneradores de la mucosa. Una gota de saliva conté 100 milions de bacteris. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix també les dents, l'esmalt dentari, i cada dia podem produir de 1 a 2 litres de saliva. Les curiositats de la boca, avui hem parlat d'aquest tema, que és un segell personal, les dents nostres no les té ningú més, la llengua és un múscul i les virtuts protectores digestives i regeneradores de la saliva. I com a llibres recomanats, la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, editorial RBA, i les herbes divines de Hildegarda de Bingen, editorial Societa.
0: Interessantíssim episodi, David. Ens veiem al proper Remeier.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. Oh!

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Milers de persones omplen els carrers de Madrid en el recorregut que fa la rua de la selecció espanyola fins a la plaça Cibeles. Els jugadors i el cos tècnic han estat rebuts al Palau de la Zarzuela pels Reis, acompanyats de les princeses Eleonor i la infanta Sofia, i després han traslladat al Palau de la Moncloa, on els ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. La rua ha iniciat el recorregut pel carrer Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Jorge Juan, Goya i Serrano, i després està previst que passi per la plaça de la Independència, la Puerta del Calà i els carrers d'Alfonso XII i de Montalbán abans d'arribar a la plaça Cibeles, on la celebració culminarà amb una festa per homenatjar els campions del món. A hores d'ara, per cert, ja hi ha actuacions musicals. I Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials. La consellera Mònica Martínez Brau ha deixat el càrrec a petició pròpia per motius personals. Moreno fins ara era el secretari general de la conselleria i ha pres possessió del càrrec aquesta tarda. Es tracta del primer canvi a l'executiu. A l'acte de presa de possessió, Salvador Illa, el president, ha volgut destacar que es tracta d'un canvi de conseller, però no un canvi de polítiques, i ha volgut defensar la política entesa com a servei públic.
3: També és un missatge de reivindicació de la política entesa com a servei públic. No és senzill, ni és, hauria de ser, o m'agradaria que fos més comú que persones amb trajectòries professionals d'excel·lència en els àmbits acadèmics, com el que ens ocupa de la senyora Martínez Bravo, amb una trajectòria professional consolidada, diguin, un moment, jo paro i em dedico un temps al servei públic, però des de la política.
2: El president de la companyia aèria espanyola Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha confirmat davant del jutge de l'Audiència Espanyola, José Luis Calama, que l'empresa va pagar 530.000 euros en comissions a companyies vinculades a l'empresari Julio Martínez Martínez, amic de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, per afavorir la concessió del rescat públic de la companyia. I l'Ajuntament de Terrassa començarà els propers dies les obres de la reforma de l'escola al Vallès. Així podrà traslladar l'alumnat infantil a l'edifici de primària i alliberar els espais necessaris. De fet, serà una de les obres del confort climàtic de més de 40 escoles amb una inversió prevista de 400.000 euros. I per primera vegada a la història, les entrades del 30è concurs de castells a Tarragona s'han sortejat de manera pública en un acte obert al teatre. S'han sol·licitat 87.286 entrades per les jornades de dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
4: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
5: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

because my dreams are bursting at the seams.

0: corregut poc abans a les 8 de la tarda. Està previst que a la plaça Cibeles hi hagi una gran celebració amb actuacions musicals, artistes com Anna Mena o Lola Índigo. Per cert, que no han passat ni 24 hores que la selecció espanyola va coronar-se com la millor del món i Adidas ja ha anunciat que quan sortirà a la venda la samarreta amb les dues estrelles que acrediten que han guanyat dos mundials. Segons la marca de roba esportiva, això passarà el 4 d'agost. Més tema, Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials. La consellera Mònica Martínez Bravo ha deixat el càrrec a petició pròpia per motius personals. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i ha pres possessió aquesta tarda. Aquest és el moment concret en què ha promès el càrrec.
1: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
2: Sí, prometo.
0: El nou titular de Drets Socials ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on ha estat 12 anys i també ha estat 9 anys com a diputat al Parlament. Protecció Civil manté l'alerta pel perill d'incendi forestal que arribarà al màxim el proper dimecres, dia 22. El Meteocat ha emès un avís de calor diurna intensa per avui i per demà, dia 21, a la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Urgell, els Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre, totes amb una probabilitat baixa. A més, també es preveu calor nocturna intensa durant les dues properes nits a les comarques del Montsià i el Baix Ebre, amb probabilitat alta, i la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre amb probabilitat baixa. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura el proper dijous. Aquesta situació de calor cal afegir la baixa humitat de la vegetació i el risc d'alguna tempesta elèctrica. Aquesta tarda, de fet, n'hi ha hagut, principalment aquest vespre i aquesta nit a la sud del territori de les Terres de l'Ebre. I la Festa del Riu de Móra d'Ebre serà reconeguda demà com a festa tradicional d'interès nacional, una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la festa ret homenatge a l'ofici de sirgador i a la navegació fluvial. És tot. Molt bona nit.
3: 90.7 FM.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, com anem? Salutacions cordials i gràcies de nou per estar a la sintonia del Rock and Classics, escoltant els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui no marxem gaire lluny de casa, ens n'anem a Menorca per a recordar els èxits i la història dels Ja t'ho diré. El Ja t'ho diré van ser un grup de música de l'anomenat rock en català, tot i que provenien de Ciutadella, a Menorca. Es van traslladar, però, a Girona, on van tenir la major part de la seva carrera musical. Es van separar l'any 2003, però van reaparèixer el 2013 amb la gira Mos tornem a trobar, on feien un repàs per diversos punts de la geografia dels països catalans dels seus millors temes. El 1986 es van formar a Ciutadella, a Menorca, amb Cris Joanico, Sebastià Saurina, Carles Pons, Vicenç Fontestat i Jesús Moll, tots ells provinents de diversos grups musicals. A l'inici de 1990 van enregistrar les seves primeres cançons: Ei Joan, Esvell Pescador, Mujeres i Último Verdugo. Això va ser als Estudis Digital de Palma de Mallorca. Anem a escoltar, doncs, precisament el que va ser un dels seus primers temes, que va aparèixer posteriorment en el seu primer llarga durada, Ei Joan.

0: A principis de 1991, els Ja t'ho diré van decidir en bloc d'anar-se'n a viure a l'Empordà, concretament a la localitat de Biure, on van preparar el seu primer disc, que és Blau es Fester, un disc que portava èxits com aquest, Suspès en l'aire. Suspès en l'aire i... Doncs ja t'ho diré que demostraven a Catalunya i als països catalans que hi havia molt bones bandes que només havien començat a brillar, que ens portarien molt bones estones amb bona música en els propers anys.
1: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
0: I és que tenen una gran quantitat de temes interessants per escoltar. Com aquest altre que ja sona i que també apareixia en el seu primer disc, que és Blau es Fester, Per on surt el sol.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: principis dels anys 90, els Jato anaven amunt i avall arreu de Catalunya per aportar la seva millor música al costat de bandes com, per exemple, Sopa de Cabra. I van connectar amb Josep Tió, un dels compositors, cantants i guitarristes de Sopa de Cabra, que els hi va produir el seu segon llarga durada, un disc publicat l'any 1993 que s'anomenava Dos o Tres, i aquest és un dels seus temes sentimentals que parla del mar i que es diu M'allunyaré.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Clàssics, amb Esteve Llo.

alternant temes tranquils amb més rockers i més moguts com aquest Joan Barrina, un altre dels temes que apareixia dins d'aquest segon treball de Ja t'ho diré, que es deia 2 o 3. I encara més temes amb bona marxa. Aquí és un altre dels talls d'aquest disc interessant d'escoltar. Hi ha color. Hi ha color.

0: els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.
1: Arribem a l'any 1995, un exercici clau en la història dels Ja t'ho diré. Moment en el qual les tancaven els estudis Música Global de Girona l'estiu d'aquell 1995 per enregistrar un excel·lent treball que jo vaig tenir l'oportunitat d'escoltar en primícia junt amb ells a la ràdio. El disc Moviments Salvatges que començava amb aquest fantàstic Res no es mou.

0: Un excel·lent treball el que estem recordant a Rock and Classics. Moviments salvatges, aquest llarga durada de Ja t'ho diré, que ens portava temes com aquest a poc vaig dibuixant, i amb col·laboracions de luxe, com per exemple la de l'encara llavors guitarrista de l'último de la fila, Quimi Portet, en el tema que hem escoltat al principi, Res no es mou. Ells són els protagonistes del Rock and Classics d'avui, Ja t'ho diré.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llull.

I si avui vens al Rock and Classics i trobaràs els Ja t'ho diré. Des d'aquest Moviment Salvatge és un dels seus temes imprescindibles de la discografia dels menorquins. Si vens amb la col·laboració al violoncel de Francina Turón. També hi havia altres col·laboracions que encara feien una mica més atractiu aquest disc. Concretament, el tema que el tancava hi havia a les veus Gerard Quintana, Imbècil per un dia.

Després de l'èxit de Moviments Salvatges, dos anys després reapareixien els Ja t'ho diré amb un altre treball molt interessant que, de fet, va ser l'últim enregistrat en català per la formació menorquina. El disc es deia Un ram de locura. Aquest va ser el seu primer single extret, sonant per tot arreu aquell 1997, aquest univers. I seguim amb més bons temes des d'aquest ram de locura. Aquest un tema una mica més salsero, més calent, que ens transporta a imatges estivals. Sal i dolçura.

0: Interessantíssims temes, excel·lent producció, la dels Ja t'ho diré, amb aquest ram de locura que sonava el 1997. Aquest és el tema Per a tu. Després d'aquest treball van decidir de fer un disc en directe, el doble Es Directe, l'any 1999, enregistrat en la gira que havien fet en els darrers temps, i l'any 2001 van treure el seu últim treball en castellà, Soñando Silencio. I aquí s'acaba la història del Ja t'ho diré, a banda d'un recopilatori publicat l'any 2003. Com us hem dit, però, per sort van reaparèixer el 2013 amb una nova gira per a commemorar tots els seus anys d'història. Estem acabant el programa d'avui. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Abans de marxar, us recordem les nostres vies de contacte.
1: facebook.com/rockandclassics.estevellop
2: twitter.com/rockandclassics.
0: També, si ho preferiu, ens podeu enviar un mail.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: Marxem a un dels postprojectes, Ja t'ho diré, el que encapçalava Cris Joanico al costat d'altres músics que es van reunir a finals dels 90 amb un nou projecte que agafava una mica dels Ja t'ho diré, però també ens portava una proposta nova. Eren la veu de Ja t'ho diré, Cris Joanico, al costat del guitarrista Toni Xuclà, i la guitarra i la veu de Juanjo Muñoz. Així doncs, una proposta molt acústica que es va anomenar Menage a Truà com a disc de presentació el 1999. Aquest, un dels seus temes enregistrats en viu, Viatge estel·lar d'un adolescent. Amb ell us deixem. Adéu-siau.

0: de 10. Són les 12.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: de 10. Són les dues.
1: Ràdio Cardedeu
2: 90.7 FM.